0: no es pot fer ni edificar ni fer canvis d'ús del terreny.
1: I les penes per provocar un incendi poden arribar als 20 anys de presó, però la piromania, Gemma, com sentíem, és un trastorn.
2: Exacte, està descrita per la psicologia i la psiquiatria com a malaltia mental.
3: S'inclou dins del trastorn de manca de controls d'impulsos, similar, per exemple, a la cleptomania.
2: El doctor Narcís Cardoner és el cap del servei de psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau.
3: És un impuls irresistible, no treu que la persona sigui conscient de que el que està fent és un delicte, no?
2: El piròman no crema per fer mal, tot i saber que en fa.
3: És molt important pensar-ho perquè moltes vegades hi ha persones que fan ús del foc com podia fer ús d'un altre tipus d'artefacte o d'acció per fer mal, no? En aquest cas no és això.
2: Són conscients, se senten culpables i sovint són ells mateixos els que truquen al 112.
3: En molts casos ells s'expressen aquests sentiments de culpabilitat, aquest retret que es fan cap a ells mateixos. Molts d'ells activen els sistemes, diguem-ne, de bombers, no, el 112, per exemple, per poder solucionar el que han fet.
2: Josep Antoni Mur, inspector en cap del cos d'agents rurals.
0: Normalment sí que són homes de edat, però més enllà d'això, doncs és difícil fer una perturbació més ajustada.
2: Ben registrada com a trastorn, però molt poc estudiada, la piromania, doncs, és difícilment detectable abans dels actes. Quan se'ls descobreix, són detinguts i s'activen els protocols per un tractament psicològic. Però llavors, el foc ja ha cremat.
1: Precisament sobre focs, Vicenç, Protecció Civil manté activat l'InfoCat per al risc d'incendi, especialment a Terres de l'Ebre, Tarragona i Segrià.
4: Es preveu que el perill disminueixi avui, però que torni a augmentar al llarg de la setmana. Comptem, doncs, amb una treva temporal perquè les previsions apunten a un retorn progressiu a un patró meteorològic anticiclònic amb temperatures elevades arreu del territori. En conseqüència, el perill d'incendi tornarà a augmentar gradualment al llarg de la setmana, especialment a les comarques d'interior.
1: I també sobre bombers, però ara en l'àmbit laboral, ha amonestat un bomber de Lloret de Mar que es va mostrar crític amb la reserva de places a dones al cos. La Direcció de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament d'Interior li havia obert un expedient informatiu.
4: Segons ha avançat el periòdico, l'expedient obert al bomber de Lloret, crític amb la reserva del 40% de places per dones al cos, acaba en amonestació sense implicacions econòmiques ni laborals. L'expedient informatiu va dur-se a terme després que el bomber difongués, presumptament, informació falsa sobre la reserva de places. Després, l'afectat va publicar un vídeo a xarxes socials explicant que no suposava la incorporació de dones, però si es garantien els mateixos filtres per tothom. Des que el Departament d'Interior va establir la reserva de places a dones, en l'última promoció incorporada al cos s'ha duplicat la presència femenina.
1: I també en l'àmbit laboral, un jutge ha avalat l'acomiadament disciplinari d'una exdirectiva de Transports Metropolitans de Barcelona que acusava la cúpula de l'empresa d'haver actuat amb represàlies contra ella. La sentència conclou que va assetjar laboral un treballador del seu equip i que acomiadar-la era el que tocava fer. Pau Puig.
5: El jutjat social número 19 de Barcelona considera provat que l'exresponsable de Bon Govern i Compliment Normatiu de TMB va assetjar durant anys un subordinat amb humiliacions, retirada de funcions, insults, objectius impossibles i pressions perquè la resta de companys no s'hi relacionessin. Per això conclou que l'acomiadament era l'única sanció possible. El magistrat també rebutja la seva tesi, que va ser acomiadada per represàlies després d'investigar un presumpte cas d'assetjament laboral per part d'un altre directiu, ja que assegura que la reorganització interna ja estava decidida abans i descarta qualsevol conspiració de la direcció. La causa penal que l'exdirectiva manté oberta contra el conseller delegat de TMB i dos alts càrrecs continua la seva tramitació.
1: Els bombers de la Generalitat localitzen el cos d'un jove que es buscava al riu Segre, a Camarasa, a la Noguera.
4: Els bombers de la Generalitat van localitzar i a quarts de 5 de la tarda el cos d'un jove de 25 anys que hauria estat arrossegat per l'aigua al riu Segre, a la zona del Congost del Mu, al costat de l'antic campament de la canadenca, Camarasa. Se li van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. Un testimoni havia alertat que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells havia estat arrossegat per l'aigua. Ràpidament, els bombers van activar un ampli dispositiu amb un helicòpter i 11 dotacions terrestres.
1: I aquesta matinada han actuat al Festival de Portaferrada, Sopa de Cabra.
4: Considerada com una de les bandes pioneres i més rellevants de la història del rock català, celebren 40 anys d'història amb una gran gira amb concerts com aquest d'aquesta matina.
1: I saludem ja la Laura Estrada. Què tal, Laura?
6: Hola, molt bon dia.
1: Ara a les 8 comença l'Aquí Catalunya. Avui, amb quins continguts?
6: Mira, avui parlarem d'aquests exàmens PISA, precisament. Ho farem amb els directors d'escoles públiques, també amb vostè. Després vindrà en Guillem Clua, aquest cop per parlar de les adaptacions, aquestes obres que hem llegit, o que potser heu llegit els clàssics, i després passen a ser pel·lícules o sèries. Sí. S'ha de ser fidel, no s'ha de ser fidel. També parlarem amb en Víctor Rodrigo de la Velada de l'Any, un dels esdeveniments d'aquest cap de setmana, i acabarem amb el manual de supervivència de com sobreviure

0: a alta mar.
1: Perfecte, molt bé, Laura. Doncs
0: fins
1: que
0: ara.
1: Vagi molt bé el programa. Recordeu que a partir d'aquesta hora teniu dues possibilitats a Ser Catalunya, l'Aquí Catalunya i a la cadena Ser, que continua l'Hoy por Hoy.
2: Volvemos en 20 minutos. Sigue Hoy por Hoy en la Ser.

0: Ser Tarragona, Radio Reus.
1: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
2: La innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor. Steve Jobs.
1: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
3: Viu la màgia dels millors tributs a l'Oreja de Van Gogh, Michael Jackson i Elton John en un entorn únic. Del 31 de juliol al 2 d'agost gaudeix del Festival del Jardí de la Boella amb concerts d'obertura, DJs dels 40 i zona gastronòmica a 10 minuts de Tarragona i Reus. Compra les teves entrades a laboella.com. Festival del Jardí de la Boella. Que no t'ho expliquin.
4: Si avui tens gana d'arròs, Arena Restaurant a Salou. I si no, també. Pots triar entre el nostre menú d'arrossos de 32 euros i una excel·lent cuina mediterrània de carns i peixos amb el toc creatiu d'Arena Restaurant, amb unes vistes privilegiades al passeig marítim. Dinars, sopars i celebracions especials. Reserves a arenarestaurant.com. Arena Restaurant, a l'Hotel Blau Mar, passeig marítim de Salou.
5: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
6: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
7: Rosa Boladeres ha guanyat el Premi Margarida Xirgo 2026 per la seva interpretació a l'obra Tinc un bosc al cervell, que vam poder veure a la Sala Beckett. El jurat ha destacat la gran diversitat de registres, la potència emocional i l'enorme compromís que l'actriu ha demostrat en una posada en escena molt exigent, on actuava acompanyada de tres intèrprets menors d'edat. Creat per la desapareguda penya Carles Lemos, al llarg de més de mig segle d'història, aquest premi l'han organitzat institucions i entitats com l'Institut del Teatre o l'Agrupació Dramàtica de Barcelona. Des de l'any 2022, els principals impulsors del premi són la revista Núvol i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya amb l'Ajuntament de Molins de Rei i la Fundació Romea. Compta amb el suport dels mecenes Joan i Sandra Llavina. El premi consisteix en un anell personalitzat i exclusiu que en aquesta ocasió ha fet la joiera Carla García Durán. Abans de Rosa Boladeres, han guanyat el Premi Margarida Xirgo Núria Esper, Anna Lizaran, Emma Vilarassau, Clara Segura o Màrcia Sisteró.
6: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
8: En la cadena SER.
9: With one stone.
8: Hoy por hoy.

0: Hoy por hoy. Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: No et compris el nou Mitsubishi Outlander. De debò, no ho facis. A menys que busquis un híbrid endollable espectacular, amb 95 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 8 anys de garantia. Des de 29.500 euros. Una bogeria. Prova'l ja a Automoció Jovacar, concessionari Mitsubishi a Reus i Tarragona.
2: No hace falta cruzar medio mundo para probar sabores de todas partes. Pronto bastará con venir a Fire Lab. Llega a Cambrils un nuevo street food con fuego. Tacos, burgers, pizzas, noodles, bocados asiáticos y cocina para quienes no vienen a pedir siempre lo mismo. La apertura está cerca. Síguenos en Instagram Fire Lab Cambrils y descubre todo lo que se viene. Fire Lab, street food para los que tienen hambre de algo distinto.
3: Viu la màgia dels millors tributs a l'Oreja de Van Gogh, Michael Jackson i Elton John en un entorn únic. Del 31 de juliol al 2 d'agost gaudeix del Festival del Jardí de la Boella amb concerts d'obertura, DJs dels 40 i zona gastronòmica a 10 minuts de Tarragona i Reus. Compra les teves entrades a laboella.com. Festival del Jardí de la Boella, que no t'ho expliquin.
4: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
5: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
6: Ja us vaig explicar que els jugadors d'Espanya s'havien portat un perruquer de casa pel debut del Mundial.
7: I Ari, Jordi, tu també viatges amb el teu perruquer quan te'n vas de vacances o no? També. De què rius, Nil?
8: Sí, què li fa gràcia?
7: No sé què li fa gràcia.
5: Fins a finals d'agost engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues.
8: Que amb mi anirien rapidet, Helena.
7: Anirien rapidet, no?
8: No trigarien massa. Saps allò de les ovelles?
7: Sí.
8: Doncs això.
7: Esquilat.
5: Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
9: Què t'hi jugues?
5: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Bon dia, 12 i 10, comencem el Què t'hi jugues. Això ha sigut 99% verídic, eh? Després ho hem dramatitzat una mica, però ens hem trobat amb el Nil Solà aquest matí a l'aeroport, fent relleu, com aquell qui diu, però l'estiu ja és això, gent que arriba, gent que marxa, i aquí el Què t'hi jugues també ens anem passant el testimoni. Avui comença la setmana en què s'acaba el mes de juliol i el Barça se'n va a fer l'estatge de pretemporada allà on va començar a gestar-se el triplet de Luis Enrique, aquell agost del juliol-agost del 2014, que va acabar amb aquella nit màgica a Berlín el 2015. Tant de bo el Barça de Hansi Flick pugui també culminar l'objectiu que segueix perseguint des que la primera temporada ens vam quedar amb la mel als llavis a la màxima competició europea. Parlant de gent que arriba, gent que marxa, gent que segueix, gent que no para i després gent que viu de vacances, com Santi Ovalle, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: I també l'Adrià Sol de Vila. Hola, Sol de.
2: Què tal? Bon dia.
0: Doble de luxe per començar aquest hi jugues. El Nil ja el tenim embarcat cap a Anglaterra i, com dèiem, ha sortit convocatòria mentrestant. I, Santi, van tots, eh?
1: Sí, alguna sorpresa que altra.
0: És a dir, Ter Stegen, que teníem el dubte, i és.
1: Ter Stegen viatja.
0: De Jong, que està lesionat, viatja.
1: Viatja De Jong. Viatja Fermín i també Ron Araujo, que aquest era més clar perquè arrossega molèsties i encara falta per recuperar-se al 100%, però està en dinàmica de grup. Van els següents, Ter Stegen, quatre porters, Ter Stegen, Chesney, Jakovicvili i Iker Rodríguez. Falta Joan García aquí i que surti Ter Stegen, però seria Joan García, Chesney i Jakovicvili, la tripleta de porters d'aquesta temporada. Defenses, Ronald Araujo, Héctor Fort, Alejandro Valde, Cortés, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Jofre Torrents i Pasqué. Són els defenses que van en aquesta llista. Mig del camp, De Jong, que va tot i la lesió, ara en parlem. Marc Casador.
2: Tenim un Casador i un Pasqué, eh?
1: Sí,
2: està molt bé.
1: Mira.
2: Aquest aquí.
0: Ara no passarem.
2: No.
1: I sobreviuran allà a la campiña anglesa.
0: Ens falta un pagès i ja ho tindrem tot.
1: De Jong, Casador, Tomi Marquès, Brian Fariñas, Ibrahim Diarra, Bernal, Fermín, Orian Goren i Guille Fernández. Són els migcampistes. I al davant, Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Òscar Gistau, Toni Fernández, Rooney Bargi, Ebrima Tunkara, Àlex González i Shane Kluivert. Cau, l'únic que cau, és el central del filial, Hafiz Gariba, aquest no viatja a l'estatge pel Regne Unit. La resta, tots els que havien començat a les ordres de Hansi Flick cap a dins, amb aquests quatre jugadors sorprenents, Ter Stegen, perquè està a punt de tancar amb l'Àjax, Araujo, que està lesionat, és el més normal, De Jong, lesionat, viatja a l'estatge, i també Fermín, ja a punt per reincorporar-se amb el grup.
0: Ara aprofundim en aquests noms, però si parlem de sortides que estan a punt de tancar-se, tenim una última hora que ens explica l'Asier Chávez. Asier, com estàs? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Teje.
0: Referent al Barça de bàsquet, perquè Shengelia, Toko Shengelia, efectivament, se n'anirà a Dubai amb Xavi Pascual.
3: Doncs sí, el georgià ja ha pres la decisió. La decisió ha estat comunicada al club blaugrana. Sí que el jugador pagarà la seva clàusula de sortida i, tot i que encara no és oficial, marxarà a Dubai amb Xavi Pascual, amb un entrenador amb qui s'hi ha portat molt bé aquesta temporada, amb qui s'hi entén molt bé, fins al punt que asseguren que han sigut ungla i carn. Per tant, Toko Shengelia marxarà a Dubai, pagarà la seva clàusula i marxarà a destí als Emirats.
0: De quan és la clàusula? Tens al cap?
3: Si no vaig errat, són 900.000.
0: Ara de seguida us ho ampliarem i també entenc que el Barça no ens ha pres encara, no?
3: El Barça, la decisió està comunicada al Barça, però el Barça diu que encara no tenen novetats al respecte.
0: Per tant, Shengelia ja ha decidit que marxa amb Xavi Pascual. De seguida ho ampliem el Què t'hi jugues. És una última hora que ens porta l'Asier Chávez, mentre tenim l'equip, el primer equip masculí de futbol viatjant cap a Anglaterra, amb aquesta convocatòria que ens explicava el Santi Ovalle, que hi ha aquests dos noms, sobretot, que sorprenen, el de Marc-André Ter Stegen, aquest sí disponible, però a punt de tancar la sortida de l'Ajax, i el de Frenkie de Jong, amb aquesta lesió que coneixíem divendres amb diagnòstic i amb propi comunicat del mateix futbolista, després que va tornar del Mundial amb el lligament lateral del genoll trencat. Anem per parts. Ter Stegen, Solde, ens deia el Nil, hi ha problemes fiscals que l'impedeixen o que fins ara han impedit que es tanqui aquesta sortida a l'Ajax. Tenim algun detall d'aquesta qüestió fiscal?
2: Sí. Mira, primer escoltem a Mitchell, que va parlar ahir després del partit de l'Ajax de l'Amsterdam Arena.
4: Bueno, con Marc, yo creo que todo el mundo tiene claro lo que está pasando. Bueno, ojalá nos pueda ayudar y que podamos hablar de él próximamente.
2: Val, diu, todo el mundo tiene claro lo que está pasando. ¿Qué está pasando?
0: Doncs ara també ho tindran clar els nostres oients.
2: Sí, el que està passant és que la fiscalitat pels futbolistes, pels que cobren milions d'euros als Països Baixos, és més alta que la d'Espanya. Espanya és un 45% del salari, als Països Baixos està cap al 49,5%, està a punt de fregar el 50% del salari.
0: És a dir, que Ter Stegen allà haurà de pagar un 4% més d'impostos.
2: Un 4,5%, sí, aproximadament un 4,5% més d'impostos als Països Baixos respecte als impostos d'Espanya. Què passa? Que el seu una operació de cessió, el que demana Ter Stegen és, per no sortir perdent en salari, doncs que el Barça assumeixi aquest increment fiscal o una part de l'increment fiscal.
0: És a dir, Ter Stegen diu, jo cobrant el mateix en brut allà perdo calés, per tant, jo net vull cobrar el que estic guanyant aquí, i aquesta diferència, però el que demana és que l'assumeixi el Barça.
2: Val, doncs, i això provoca diferències, evidentment, entre el Barça i Marc-André Ter Stegen. Hi ha una certa discussió, debat sobre qui ha d'assumir aquest increment fiscal que es paga als Països Baixos en relació al que paga Espanya, i estem en aquesta situació, estem resolent aquest problema.
0: I amb el propi Ajax, entenc, no? Perquè entenc que també hi hauria la part de dir, no, escolta'm, doncs, si el club que el vol fitxar és el club d'aquest país que té una fiscalitat diferent, que ho assumeixin ells.
2: En principi, l'Ajax no estaria pel mig en aquest assumpte. En principi estan discutint-se...
0: L'Ajax és, jo assumeixo aquesta part de salari...
2: Sí, que és baixa, per cert. La part de salari que assumeix l'Ajax és bastant baix. El Barça pagarà...
1: 80?
2: Et diria 80 o una mica més de 80, i la resta ho pagarà l'Ajax. I la discussió, evidentment, doncs, segueix sent la mateixa. Fa 4-5 dies vam dir que això el Barça comptava que es resolgués entre una setmana i 10 dies, doncs estem encara dintre d'aquest marge.
0: Per tant, tot s'encamina que es vagi resolent aquesta disputa, per tant... Ter Stegen li diu al Barça, ja no et ve d'aquí, assumeix-me també aquesta part, i el Barça és, home, prou hi poso de part meva perquè puguis tenir aquesta sortida i anar-te'n a les ordres de Mitchell, que és el que vol Ter Stegen. Per tant, resumit és això, que Holanda es paga un 4,5% més d'impostos i que Ter Stegen no vol perdre calés el que cobra net i pretén que ho assumeixi el Barça, que creu que ja fa prou esforç. L'altre nom és De Jong, que aquest matí ha sorprès quan ha arribat a la Ciutat Esportiva perquè no esperàvem que fos a la gira. De Jong divendres vam saber que està lesionat del lligament lateral del genoll i que farà un tractament conservador. Sí?
1: Farà un tractament mèdic, no sé si li conservador perquè és un...
0: Dic conservador perquè no passarà pel quiròfan.
1: Sí, d'aleshores sí. Però el que farà és un tractament que és invasiu perquè se l'ha de punxar unes 3 vegades al genoll. Són unes infiltracions, diuen... PRP o cèl·lules mare, hi ha una petita diferència. PRP seria plasma ric en plaquetes, és a dir, treuen sang, te la centrifuguen, te la injecten, i això el que fa és reforçar el tendó. I hi ha una altra opció, que és encara més potent que aquesta, que és amb cèl·lules mares cultivades. Això és el que li estan fent a Frenkie de Jong. Aquest és el tractament.
0: Són tractaments que eviten el quiròfan.
1: Són tractaments que eviten el quiròfan. I són tractaments, ho va dir el doctor Tramulles la setmana passada aquí al Que t'hi jugues, que... Si això funciona, el temps de baixa és no menys de 8 setmanes, va dir el doctor Tramulles.
0: 2 mesos de baixa.
1: Quan tu preguntes a gent pròxima a Frenkie de Jong, t'accepten que de moment és aquest temps de baixa, entre 6 i 8 setmanes. Calculen ells de baixa o és amb els tempos que ells treballen. A partir d'aquí, si això no funciona i s'ha d'operar, seran 4 mesos. El club no volen que superi directament.
0: Clar, per parts, això és la situació mèdica de De Jong. El club Solde, aquest comunicat de Frenkie de divendres a la tarda, o com a mínim ben dinat, crec que no es va entrar a l'horari que t'hi jugues. Com ha caigut tot això?
2: No, a veure, no és que s'entés especialment malament, però tampoc va sentar bé, perquè De Jong assumeix que va jugar al Mundial lesionat. I això al Barça li ha molestat. És a dir, el Barça ja d'entrada, quan De Jong va arribar a fer-se les primeres proves mèdiques, ja es va enfadar. O sigui, allà el Barça ja va dir, hòstia, has jugat al Mundial lesionat i això no està bé. I a partir d'aquí, doncs, hi ha aquesta certa molèstia en Frenkie. Sí, hi ha una certa molèstia en Frenkie per les decisions que ha pres darrerament, inclús a final de temporada també, dosificant-se, entre cometes, per també poder jugar al Mundial en condicions.
1: S'ha de dir que en les últimes actuacions que han evitat quiròfan amb lesions similars, Messi va ser una, fa uns anys, quan estava al Barça. Marc Casado és la més recent que tenim. És veritat que no era l'intern, era l'extern, però també va optar per no operar. Han sortit bé i el jugador no ha necessitat passar pel quiròfan per arreglar-ho. Veurem si és el cas de Frenkie de Jong. Ell confia en que no haurà de passar per quiròfan i que estarà, això, entre 6 i 8. Si això no funcionés, això que s'estan fent, aleshores sí, anem als 4, que serien els 6 que hagi estat, més 4. Serien 6.
0: Per requadrar-ho, al seu comunicat de divendres, De Jong explicava que mentre jugava al Mundial va jugar amb dolor perquè es va fer mal el genoll i els metges de la selecció li van dir que era una lesió petita i que no tenia per què empitjorar si continuava jugant. I per tant, tot i que sentia dolor, perquè els lligaments laterals són dolorosos, més fins i tot que els creuats o que els meniscos, va decidir seguir jugant. I que quan va tornar a Barcelona, quan va agafar vacances, va passar per aquí per fer-se proves i allà van veure que era una mica més greu, però que, gràcies a Déu, estava en un estat la lesió que encara era temps de fer-se un d'aquests tractaments per intentar evitar el quiròfan, que és el que ha escollit Frenkie de Jong. Això ja ho hem parlat pràcticament en cada lesió, quan s'ha de prendre una decisió sobre com es tracta, de que els jugadors, si poden evitar el quiròfan, normalment esgoten les possibilitats, perquè quan entres a un quiròfan mai ningú et garanteix el 100%, tot i que hi ha lesions sí, sí. I lesions, i hi ha operacions i operacions que tenen percentatges més alts i més baixos de recuperació, hi ha moltes lesions que tenen una cirurgia, té un risc molt baix de no quedar bé, però els jugadors, si poden evitar, ho eviten, i així ho ha fet Frenkie de Jong en aquest cas.
1: Així ho ha fet Frenkie de Jong, que confia en que li surti bé aquest tractament. És a dir, els metges que ell ha consultat li han donat esperances de que això no té per què no funcionar.
0: Doncs Ter Stegen, acaben de tancar els detalls de la fiscalitat a Holanda per sortir cedit, i De Jong amb la resta de l'expedició també, igual que Ter Stegen, cap a Anglaterra. Una expedició on ens explicava el Nils Ola a l'inici que s'hi aniran afegint internacionals a mesura que vagi passant la setmana i vagin esgotant els dies de vacances. I no sé si algun fitxatge nou, Santi, perquè començàvem l'estiu amb la prioritat del jugador, no sé, que el Barça no buscava un nou clàssic, si ensenyim a perfils com Julián, etc, però un golejador, un nou, un jugador que agafi la vacant de Lewandowski, i a mesura que van passant les setmanes sembla que el més calent sigui l'Aigüera. Com tenim ara mateix l'operació reforçar el centre de l'atac?
1: El centre de l'atac, doncs es vol Julián, s'ha de veure si fa algun moviment més. La postura de l'Atlético Madrid ha quedat clara, que és que no el ven ni el Barça ni el Madrid, això és el que trasllada l'Atlético de Madrid, i el Barça el que diu és que no s'obsessionaran amb la figura d'un nou, és a dir, que volen Julián i que si no és Julián no hi ha gaires perfils al mercat que puguin encaixar bé en els paràmetres econòmics i futbolístics del Barça. És la postura que té ara mateix la direcció esportiva sobre la figura del nou. Continuaran intentant l'opció de Julián, és el desitjat. Han fet una oferta de 100 milions repartida en 6 terminis que expirarà demà dia 27, doncs expira en breu aquesta oferta. Pel que jo tinc entès, que expiri aquesta oferta no vol dir que s'ha acabat la negociació. Sempre aquesta negociació la porta a altres instàncies, quan hi hagi, o sigui, quan hi hagi la porta i Gilmarín, perquè els directors esportius no es parlen. Deco
0: i Mateu Alemany
1: no es parlen. Mateu Alemany no va contestar el mail de Deco amb l'oferta de 100 milions d'euros. A dia d'avui encara no l'ha contestat. De fet, pel que consta al Barça, aquesta oferta va ser ficada en un calaix sense transmetre als superiors. Molt bé. I aleshores això ho porta la porta amb Gilmarín directament, amb uns intermediaris que ja ha signats a l'operació, que és Juanma López, l'agència d'Andy Vara, que són els representants de Joan García, Olmo, etc., també intentant desllorigar una mica, i entre tots intentaran arribar a bon termini. Segurament, per si ha d'arribar a bon termini, Julián haurà de fer un altre moviment. No és suficient amb el que va fer. No és dir declarar-se en rebel·lia, si anar ell directament a parlar amb Gilmarín i dir-li vull fer valer la promesa que em vas fer de que em deixaries sortir al Barça, alguna cosa haurà de fer, perquè si no, les posicions estan molt distants. Però el Barça insisteix en que l'opció és Julián Álvarez, i si no, és que no s'obsessionaran amb el nou, perquè consideren que tampoc hi ha tants perfils vàlids pel Barça i que encaixin a nivell esportiu, insisteixo, i també a nivell econòmic.
0: O sigui, a dia d'avui és possible que el Barça no fitxi un recanvi de Lewandowski. Com a tal. Però és possible que el Barça, que tenia aquesta idea de fitxar un davanter que jugués més aviat pel mig, més que no davanters de banda, o sigui, és possible que a dia d'avui, si Julián no surt, els noms que havíem dit que agradaven, João Pedro entenc sí. que és caríssim, Lautaro, que era en tercera posició...
1: Lautaro és una opció que a mi és la que més... Però això a mi és la que més m'encaixa. El que traslladen des del Barça...
0: Però les fonts de la direcció esportiva sí. barra comissió esportiva club. I club...
1: que no cal obsessionar-se perquè no existeixen nous que encaixin com encaixaria Julián i que, per tant, s'ha de veure, però que té pinta que no es farà cap bogeria i no es fitxarà per fitxar un nou si no ve Julián Álvarez.
0: És a dir, no veuen tants nous de nivell i assequibles a nivell del preu que està disposat a pagar el Barça i si no surt Julián, no descartem que no vingui nou. Llavors, que pel central ni et pregunto. Bé, clar, ens vas dir que Flick amb Gerard Martín estava content a finals de temporada.
1: Sí. La direcció esportiva fitxaria, crec que ho ha anat explicant el Nil, la direcció esportiva fitxaria un central. Creuen que és una posició a reforçar. Però Flick vol el davanter. I preferia bandes. Ho hem vist amb Gordon, ho hem vist amb Adeyemi. Si no surt cap central, la idea és no fitxar cap central. Una altra cosa és que surti Araujo. Perquè hi ha gent al club, hi ha gent que mana als despatxos, que pensa que si Araujo té una conversa amb Flick i Flick li diu aquest any no tindràs gaires minuts... Araujo pot arribar a aixecar la mà i dir jo vull sortir perquè no tindré minuts. Però si no passa això, volien Bastoni i Flick no el vol. Diu que no veu el jugador. I per què han de fitxar un jugador que l'entrenador no posarà, no el veurà. Un altre nom que s'ha valorat i que agrada molt és el Cuti Romero. Cuti Romero marxa de qualsevol paràmetre econòmic del Barça perquè és un central que cobra més de 10 milions nets a la Premier. 20 bruts. És una quantitat... bastant difícil d'assumir pel Barça. Hi ha altres centrals que han estat oferts, que han estat explorats, però si Bastoni, que consideren que és el millor per reforçar la posició, Flick no ho veu, perquè diu que amb Gerard Martín s'apanya, per què li has de portar un central o un entrenador que no vol un altre central? Hi ha overbooking, ara mateix ja. Araujo, hi ha Jack Cubarsí, Eric García, Gerard Martín, Andreas Christensen i també pot jugar Koundé en aquesta posició, més Álvaro Cortés del filial. Bueno, si surt algun es pot reactivar, però si no surt ningú la idea és no fitxar central.
0: Per tant, la idea és no fer un central, si no surt Julián, potser tampoc un nou, i amb Gordon i Adeyemi com a incorporacions. Mentrestant, el Madrid va per feina.

0: Dos minutos y arribamos a dos cuartos una. Héctor González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, TG? Buen día, ¿cómo estáis?
0: Llegó Danfries, llegó Konaté, llegó Bernardo Silva, llegó Cucurella y el siguiente va a ser Diomandé.
1: Sí, cuestión de horas, parece que se haga oficial el fichaje de Jan Diomandé, una operación relámpago parecida a la de Cucurella, la de Bernardo Silva es verdad que estaba libre pero también que se cerró en muy pocas horas, en pocos días, y sí, Diomandé va a ser el siguiente fichaje del Real Madrid, del nuevo Real Madrid de Mourinho, por una cifra superior a los 100 millones de euros, le va a pagar el Real Madrid al Leipzig, una vez también que el PSG se ha retirado de la operación, de la puja. El PSG ayer le mandaba un mensaje a todos los periodistas que cubren la actualidad del Paris Saint-Germain, incluido nuestro compañero Andrés Onrubia, en el que les decían que Diomandé pedía mucho dinero para él, el Leipzig mucho dinero para ellos y los intermediarios hacían lo propio también y que por eso se retiraba de la puja. El Madrid se quedaba solo intentando fichar a Diomandé. Es verdad también que el jugador prefería venir al Real Madrid que al Paris Saint-Germain y por ello todo se ha acelerado tanto y yo creo que si no es hoy será mañana cuando se haga oficial que Diomandé llega al Real Madrid.
0: Por lo tanto, un fichaje más para la delantera, un jugador más de banda, ha sido una de las sensaciones del Mundial. Esto, Héctor, aviva todavía más que Vinicius no ha renovado y que a un año de terminar contrato. No sé si el futuro del brasileño, también en Inglaterra hablan de que el Arsenal podría estar ya estudiando la operación, aunque no la haya iniciado formalmente, hablando ya con el Real Madrid y con el futbolista, pero no sé si vamos a tener culebrón Vinicius en este mes de agosto que está a punto de arrancar.
1: Yo creo que seguro lo vamos a tener. En este tema hay varios asuntos a tener en cuenta. El primero es que Diomandé y Vinicius, por ejemplo, comparten agencia de representación. Cada uno que lo interprete como quiera, este movimiento de Diomandé. Luego es verdad que yo creo que este fichaje ya pone la pelota en el tejado de Vinicius, en el sentido de que si Vinicius no quiere renovar por lo que le ofrece el Real Madrid y bien se tenga que quedar un año para luego irse libre, o bien el Madrid le quiera vender lo antes posible, que yo creo que sería lo más probable en el caso de que Vinicius no quiera renovar. Vinicius ya sabe que tiene un sustituto, que el Madrid ha fichado un sustituto, que va a seguir adelante y que Diomandé es el nombre que han adquirido para suplirle. Veremos a ver, porque es cierto que el Arsenal nos cuentan que su intento por Vinicius no es para nada bala de fogueo, que van en serio por el brasileño, que están muy interesados en él, pero es el propio Vinicius el que tiene que decidir las próximas semanas cuando se incorpore, está previsto que vuelva a entrenarse el lunes que viene, ¿qué hace? Si acepta esa oferta de renovación del Real Madrid o si no decide renovar, y entonces ya se le empezarían a abrir las puertas de salida, yo creo, porque al Madrid no le conviene quedarse un año con Vinicius y que se marche libre al año siguiente.
0: ¿Qué día has dicho que vuelve Vinicius? ¿Que me lo apunto?
1: En principio el lunes que viene, a las tres semanas mínimo que tienen que tener los futbolistas de vacaciones, Mourinho les está dando una semana más a todos. Por ejemplo, hoy ha vuelto, estamos aquí en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, ha vuelto Denzel Dumfries, que debería ser presentado también esta semana. Lo lógico es que Vinicius, que los brasileños que estuvieron en el Mundial, también Endrick, vuelvan el lunes que viene.
0: Pues estaremos atentos, Héctor, vamos hablando estos días, sobre todo ahora cuando lo de Diomandé vaya tomando cuerpo, se haga oficial y conozcamos más detalles.
1: Muy bien, un abrazo, aquí estamos.
0: Abrazo, Martí Junca, ¿com estàs? Bon dia. Ens ho comentava l'Héctor, que el Paris Saint-Germain ha reaccionat amb un comunicat contundent a aquesta subhasta que hi ha hagut per Diomandé, queixant-se de les quantitats que volien tant el jugador com els representants, com els intermediaris, com el propi club d'origen.
2: Sí, sobretot hi diu això, que no es deixa arrossegar per l'inflació artificial de preus, o que també considera doncs, que la naturalesa d'aquesta operació doncs, era un desequilibri de mercat. Però sobta que el PSG pugui fer aquestes declaracions quan, sobretot des de l'arribada de Nasser Al-Khelaifi, ara ja farà 15 anys, doncs el PSG s'ha caracteritzat...
0: A més, diu alguna cosa així el comunicat, com que tenen una cultura de complir estrictament amb el fair play financer, no?
2: Textualment, que no s'apartarà dels seus principis de gestió financera rigorosa i d'equilibri de la plantilla.
0: Sí, ho deies, és sorprenent que el Paris Saint-Germain... Bé, sorprenent no, perquè en aquesta vida ja ens sorprèn poca cosa, i això de... Aquella frase que no és de Churchill, però que s'ha atribuït sempre a Churchill, dels antifeixistes del futur, els feixistes del futur s'anomenaran a si mateixos antifeixistes, una mica aplicat al fair play financer del futbol, és això, no?
2: Totalment, perquè a més el PSG és el quart club, des de l'arribada, això parlant des de l'arribada de Nasser Al-Khelaifi, és el quart club amb més diners gastats, 2,4 bilions d'euros, però, tot i així, en contraposició, és el 17è club amb més ingressos. Supera per poc el bilió, i això el converteix en el quart club amb el balanç negatiu més alt d'aquests últims 15 anys. I entre tots aquests noms que ha pogut fitxar al llarg d'aquests 15 anys el PSG, doncs tenim, evidentment, els més sonats, els dos fitxatges més cars de la història: Neymar per 222 milions, Mbappé per 180, però després, repassant noms dels últims 15 anys, tenim fitxatges com, per exemple, Kolo Muani, que paguen prop de 100 milions d'euros, 95 milions en aquest cas, Manuel Ugarte, que ara és en el Manchester United, paguen 60 milions, o, per exemple, un cas una mica sonat, doncs, al mercat de l'anterior temporada, tenim a Ilya Zabarnik, que el fitxen per 63 milions, un central que no ha acabat jugant al PSG.
0: Un central ucraïnès que era una aposta de futur, que, a més, que els cracs mundials, Mbappé, Neymar, que comentàvem ara amb el Santi de Julián, i el que demanen per jugadors contrastats d'equip gran, que se'n van de mercat, i al final que rebentin el mercat amb aquests, quan no feia el PSG ho feien altres, ho va fer Florentino amb Zidane fa molts anys, i el Barça quantes vegades ha fet el fitxatge més car de la història, des de Ronaldo Nazario fins a Maradona, i podríem anar tirant enrere. Però sobte això, els preus que arriben a pagar per jugadors que se mantengui amb respecte, que són jugadors d'elit, però que acaben sent mitjanies com Kolo Muani o com Ugarte o com el propi Zarni. Gràcies, Martí.
2: De res.
0: 12:34.
3: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Laia Pujols, bon dia.
4: Què tal, bon dia?
0: Andrea Latorre, bon dia.
4: Bon dia.
0: Fa una setmana que va acabar el Mundial, però encara porta cua perquè l'àrbitre que va xiular la final ha anunciat que jubila.
4: Sí, la Federació Eslovena va anunciar ahir que Slavko Vincic es retirava i que la final del Mundial entre Espanya i Argentina havia estat el seu últim partit. Vincic té 47 anys i va ser el primer àrbitre principal eslové a dirigir la final d'un Mundial.
0: Vincic, tampoc t'agrada?
5: No em va agradar gens la final, punt número 1, i punt número 2, ara entenem per què li van donar la final. Perquè és eslové, no?
0: Sí. És eslové...
5: Sí, però m'estranya perquè no estan gaire bé UEFA i FIFA que li donessin la final.
0: No, però és més per un tema que es retira.
5: Es retira i li van donar la final i va fer doncs el caganxo de la seva vida, perquè quina final va pitar el tio.
0: Però sí que és l'àrbitre de cambra de Txeferin a Europa, sí.
5: Sí, aquest sí, però...
0: No, va xerrar la final de la Champions, sí, al Madrid-Borussia, crec que va ser ell, que no hi ha res estrany en aquella final.
5: No,
0: però...
5: de les úniques. Molt dolent. La final que ens va anul·lar un gol. Bueno, és que...
0: El gol de Nico Williams.
5: El gol de Nico Williams jo encara no sé per què el va anul·lar. I després, bueno, és que em va fer de l'alçar un campanar.
0: Escolta'm, tot va acabar bé. Correcte. Encara un club mundial, per cert, Dani Olmo respost a les disculpes d'Ayala en una entrevista al diari de Terrassa.
4: Sí, recordem que en acabar la final, el membre de l'equip tècnic d'Escaloni va donar un cop de puny al futbolista i després va demanar perdó. Olmo ha respost dient que algú que diu que està penedit però justifica un cop de puny com a resposta a una dita que segurament no se'n penedeix perquè està faltant a la veritat, i ha dit que ell no li va dir res i que no fa falta que es disculpi.
0: Amb el Mundial ja aparcat, nou cap de setmana d'amistosos que hem tingut aquest dissabte i aquest diumenge amb els equips catalans.
6: Sí, dissabte a les 10:30 vam tenir dos partits amistosos. El primer, el Girona-Alavés, que va acabar amb derrota pel conjunt de Quique Álvarez per 1-0, gol d'Álvaro García al minut 91. També vam tenir el duel entre l'Espanyol i el Sabadell. El partit va acabar amb un empat a 1, on es va avançar primer l'equip arlequinat amb gol en pròpia porta de Rubén Sánchez, després d'un error de Timera. L'empat no va arribar fins al minut 76, quan Quique García va empènyer la pilota al fons de la xarxa amb una gran assistència de Roger Hinojo. I per últim tenim la victòria del Barça contra l'Europa. El partit que es va jugar divendres a porta tancada va acabar amb victòria blaugrana per 4-1, amb gols de Diarra, Héctor Fort, Tunkara i Àlex González. Va jugar Ter Stegen i va sorprendre la jove promesa del Barça, Ebrima Tunkara.
0: I tot cap a Anglaterra a fer l'estaix. La Federació Espanyola allotja a les seves instal·lacions a les famílies més vulnerables per culpa dels incendis.
6: Sí, així és. Des de dissabte, la Casa de la Selecció Espanyola atén els afectats pels incendis. Ahir el larguero Iago de Vega ho explicava.
7: Una setmana després, la Federació Espanyola de Futbol no és ajena al drama que està vivint en Madrid, en Ávila, con los terribles incendios que están poniendo en peligro diferentes poblaciones, y ha visto como miles de ciudadanos han tenido que abandonar sus hogares ante el peligro inminente de permanecer en ellos. La federación ha tomado la decisión solidaria de acondicionar la ciudad del fútbol de Las Rozas para acoger a esas familias más vulnerables que han sido, como digo, desalojadas de sus municipios y que afectan fundamentalmente a la Comunidad de Madrid y a Castilla y León.
0: Realment ha sigut un estiu dur amb els incendis. Molts ànims i força a tots els que us hagin afectat, i creuem els dits perquè no n'haguem de lamentar gaires més. En bàsquet, el Manresa ha incorporat Colby Jones.
4: El base escorta té 24 anys i prové del Memphis Hustle de la NBA G League. Jones és el desè reforç de l'equip manresà i firma per una temporada.
0: I en waterpolo, Espanya s'ha quedat a les portes d'aconseguir l'or a tots els tornejos.
4: Sí, l'equip acumula un or olímpic, el mundial i l'europeu, però els hi faltava el de la Copa del Món, que no van poder aconseguir perquè Estats Units va ser superior. El partit va acabar 9-13, però tot i així la plata és el millor resultat de la història de l'equip en aquesta competició.
0: Xarxes.
3: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
8: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube... Facebook, whatever.
9: Arroba que t'hi jugues.
0: Què diu l'alegria de la casa, Núria Vilamala?
10: Què tal,
0: com estàs?
10: Bon dia. Com estem? T'hem trobat a faltar.
0: Encantat de retrobar-te.
10: T'hem trobat a faltar. Anat bé les vacances?
0: Bé. No ens queixarem.
10: Sí. Bueno, ja de tornada, no?
0: Sí.
10: Però bueno, hi havia esmorzar avui a la redacció, bé, sí, bona tornada. No l'he portat jo, eh?
0: No, no. L'Aitana Romà,
10: sí,
0: no?
10: Sí, correcte.
0: La Treva, fa anys.
10: Sí, crec que és avui, no, de fet?
0: Fa anys era retòric, sí, sí. És avui, és avui. Porta celebrant-ho fa un mes, però és avui.
10: A veure, Tefe.
0: No sé, jo espero que convidi a dinar o...
10: Bueno, des d'aquí li enviem el missatge i a veure si ho aconseguim.
0: Com a forma de disculpa per l'edat que fa, que no la direm en el tema.
10: Tefe, mira, hem preguntat a la gent respecte al que ha explicat el Santi Ovalle si confien que el Barça acabi fitxant o no a Julián Álvarez. Doncs mira, et vaig a dir que la gent ja està perdent l'esperança, Tefe, perquè déu-n'hi-do, la resposta és contundent. Un 87% dels oients no confien que el Barça fitxi a Julián, només un 13% sí. I la gent comença a estar una mica preocupada amb el mercat del Barça. Per exemple, el Yassir diu que si el Barça no fitxa un davanter, el mercat serà molt i molt fluix i la temporada es farà molt llarga. Per tant, ja ho veieu, la gent ja està patint amb el mercat de fitxatges del Barça i el que acabi passant amb el davanter.
5: La gent és tremendista.
0: Calma.
5: El Barça té 8 campions del món a la plantilla. 8. I un no és campió perquè es va lesionar a última hora. Si no, tindria 9.
0: I que falta un mes de mercat.
5: Bueno, i a part de que falta un mes de mercat, però que és normal que el Madrid es reforci, perquè porten 2 anys en blanc i a mi Cucurella em sembla un gran futbolista, la resta no em sembla res de l'altre món. Però que el Barça porta 2 temporades xapó, és veritat que fa falta un davanter, és veritat, però si no sabran trobar alternatives, i que té 8 campions del món a la plantilla, el Barça. Que aquests, l'any que ve, amb la confiança que li dona un futbolista ser campió del món, l'any que ve volen aquests jugadors.
0: No, i que fixa't que el Madrid, Cucurella, és un gran, és un molt bon fitxatge,
5: sí.
0: Però Bernardo, Dumfries, Konaté, em semblen els perfils, que Alaba, qui més ha portat, Trent Alexander-Arnold, o el mateix Barça amb Gundogan, és a dir...
5: Sí, no,
0: mira, ja tenim tema per demà per alguns dels redactors d'aquest estiu de com quin rendiment donen els fitxatges que arriben a cost zero, sobretot a partir de certa edat.
5: No, però que el Madrid és normal que s'hagi de reforçar, porta 2 anys jugant molt malament i amb molt mals resultats. El Barça porta 2 anys fulgurants, on una es queda a les portes d'una final de la Champions i l'altra l'elimina l'Atlético com l'elimina amb una actuació arbitral digna de Vincic i quedant re a les portes també. I que aquests jugadors, insisteixo, això m'ho ha explicat una vegada Xavi Hernández, que de futbol en sap una mica. Va dir...
0: L'entrenador, eh?
5: Sí, clar. Va dir, campió del món, el 2010. Va dir un dia, va dir, ara la diferència d'aquests jugadors és que han guanyat l'Eurocopa. I Pedri es planta davant de Musiala i pensa, però a mi què m'ha de dir Musiala? Si jo sóc campió d'Europa i ell no. I se senten superiors a la resta de futbolistes. Diu Xavi que ell li ha passat, guanyat 2 Eurocopes i un Mundial. Imagina't com se sentiran aquests futbolistes ara que són campions del món. Aleshores, això és un xute de moral, d'autoconfiança, de millora en el joc gegant pels jugadors del Barça.
0: Siguem optimistes amb això i amb que encara queda estiu per davant i en què fins ara el balanç des que hi ha Deco a la direcció esportiva no ens podem queixar gaire del rendiment que donen els jugadors que ha portat. A veure si podem dir el mateix del femení i sobretot del bàsquet. Amb l'equip de Pere Romeu, també campió de tot del pòquer de títols la passada temporada i que avui s'ha posat en marxa, però per immediatesa, si era, ens ho explicaves a l'inici del programa, el Barça haurà de buscar, com ja se'n sumava, un altre pivot perquè Xenguelia se'n va a Dubai amb Xavi Pasqual.
9: Doncs sí, el futur de Senghile ja està decidit, el georgià deixarà el Barça, jugarà la temporada vinent en el Dubai de Xavi Pascual. Segons hem pogut saber, la decisió s'ha pres i ja està comunicada al club blaugrana, així que el jugador pagarà la seva clàusula de sortida, marxarà del Barça, tot i que encara no s'ha fet oficial. La motivació és principalment esportiva. Senghile vol formar part d'un projecte que considera preparat per competir per arribar a la Final Four de l'Eurolliga i creu que Dubai s'està fent un equip precisament per això, mentre que el Barça ho veu molt lluny, tot i les incorporacions i la renovació de la plantilla que s'està fent. Les condicions econòmiques també són millor, això és cert, però la raó principal de la seva marxa és esportiva i especialment la possibilitat de retrobar-se amb un Xavi Pascual, amb qui va establir una relació molt estreta durant la darrera temporada al Palau, així que el jugador vol tornar a treballar amb el de Gavà. Senghile ja tenia contracte amb el Barça fins al 2028, marxarà després d'una única temporada i la seva sortida obligarà el club a incorporar un altre 4. Fa uns minuts s'ha anunciat Tosan Ebouman, que en principi és independent de la sortida de Senghile. És un aler pivot britànic de 25 anys, ha passat a l'NBA, 50 partits entre Memphis, Detroit, Brooklyn, on va coincidir amb Tyrese Martin, la darrera incorporació que es va anunciar, i també els Knicks, amb qui s'ha proclamat campió de l'NBA. A més, acaba de ser escollit MVP de les finals de la G-League amb els Greensboro Swarm, però, com diem, no hauria d'anar vinculat al futur de Toko, així que hauria d'arribar un altre 4. A banda d'això, Barça continua treballant en el fitxatge d'un 5 per completar el joc interior més enllà de Jos Nebo i Oleg Balcerovski, que també han arribat en aquest mercat.
0: Per tant, el Barça va fent feina, però contratemps de mercat. Senghile trencarà el seu contracte, pagarà la seva pròpia clàusula i se n'anirà amb Xavi Pascual, amb qui han connectat aquests mesos al Barça, i per la maduresa d'un i altre projecte i perquè Senghile ja té una edat, si vol guanyar l'Eurolliga no té massa més marge que fer-ho a curt termini. Així, quedem per aquí.
9: Gràcies, Tege.
0: Palet, com estàs? Bon dia.
11: Què tal? Bon dia, Tege.
0: Anna Palet, avui molt atenta, que arrenca el campió d'Europa, arrenca el campió de Lliga, arrenca el campió de la Supercopa, arrenca el campió de la Copa de la Reina, arrenca el Barça femení, que ha seguit apuntant en la defensa aquest cap de setmana, però sobretot arrenca amb Aitana encara al marge.
11: Sí, amb Aitana entre cotons. Aquest matí arrenca la pretemporada del Barça femení, ho fa amb les habituals proves mèdiques, també han fet totes les futbolistes una mica de feina de gimnàs. Demà ja serà dimarts el primer entrenament a les ordres de Pere Romeu. Ara bé, com deies, Tege, hi ha una futbolista que no entrenarà amb les seves companyes, ho farà al marge, és Aitana Bonmatí. Explicàvem al final de temporada que continuava sentint dolors al turmell esquerre, del qual es va lesionar el darrer mes de desembre. Doncs bé, Aitana durant l'estiu ha estat passant proves mèdiques per descobrir l'origen d'aquestes molèsties. La realitat és que no fa net i, per tant, s'ha pres una decisió amb els serveis mèdics del club i és que comenci la pretemporada al marge. De fet, pel que hem pogut saber el que t'hi jugues, sobre la taula hi ha la possibilitat que es perdi les primeres jornades de Lliga, que arrenca l'últim cap de setmana d'agost. Ja veurem, dependrà de l'evolució, tant de bo pugui solucionar aquests problemes físics Aitana, però ella és conscient i treballen amb aquesta possibilitat de que es perdi unes quantes jornades, fins i tot podrien arribar a ser 3 o 4, i per tant ja apuntar Aitana més cap al mes d'octubre. De fet, ella mateixa, el dia de la cloenda del seu campus d'estiu, Campus Aitana Bonmatí, explicava sense embuts el calvari que està passant.
12: Jo vaig acabar la temporada, bueno, haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia, llavors jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció.
11: És impactant el relat d'Aitana, però també s'ha d'entendre que no és el mateix tornar d'una lesió a final de temporada quan vols ajudar l'equip, sigui com sigui, que ara començar des del principi i, per tant, prendre-se'm una mica més de calma.
0: És que m'has llegit la cara, no? Perquè anava escoltant Aitana i pensava, però si fa 2 mesos o 3 ens en vam anar a Oslo,
11: sí,
0: i de fet ja a Munic, debatent si titular, no titular, si està per més, està per menys, i vas explicar tu que jugava amb dolor. És a dir, no és una
11: i
0: cosa...
11: la situació era bastant més greu, que no només jugar amb dolor, sinó clar, que clar, era inclús de perdre's entrenaments.
0: De perdre's entrenament, no podia entrenar pel dolor, per tant, Aitana Bonmatí farà bé de fer net, perquè a més és temporada llarga, perquè hi ha Mundial, no? L'any que ve,
11: hi ha Mundial a Brasil a l'estiu, per tant, no només les competicions tenen les finals a les quals el Barça vol arribar cap al mes de maig i a vegades fins i tot al juny, sinó que després ve un Mundial i, per tant, ja es planteja com una temporada d'anar de menys a més. I, per cert, també, cap de setmana d'anuncis, ho comentaves que ja es va tancant la defensa del Barça, hi ha hagut 2 fitxatges, el retorn de Martina Fernández de l'Everton per reforçar la posició de central i una portera, l'estatunidenca Tyler McDonough, Hakami per augmentar el fons d'armari en la posició de la porteria. Per acabar de completar la plantilla, el que demana Pere Romeu ara ja a la secretaria tècnica és una davantera. La primera opció és la brasilera Querolín del Manchester City, amb la qual s'està negociant, i una lateral preferiblement de perfil dret. Aitana Bonmatí també va aprofitar per valorar què li sembla, com està el Barça reforçant-se després de moltes baixes.
12: Quants més reforços, millor, no? És cert que se'ns ha anat l'Ona en la posició de la lateral, que per mi no sé si és la millor lateral del món, però sí. Tenim a l'Aixa, que és una jugadora amb gran projecció i que ja ha demostrat que és capaç, però evidentment sí, reforços benvinguts siguin, i també doncs, en la part de l'extrem i tal, ara que Salma també ha marxat, doncs evidentment que tot el que vingui, doncs benvingut.
11: Així que esperant aquests últims moviments per acabar de tancar la plantilla.
0: Ha començat a caminar el Barça post-Alexia Putellas. Es pot dir que ha començat una nova era, donant continuïtat a la que els ha portat a tocar el cel. Palet, ho seguirem de prop.
11: Una abraçada, adéu.
0: 12:48, igual que hem seguit molt de prop el que ha estat un Tour de França històric.
13: Què t'hi jugues?

0: Perquè estava escrit que, si es complien els pronòstics, el Tour que va arrencar des de Barcelona havia de ser el que convertiria Tadej Pogačar en un nou membre il·lustre del Club dels Campions de 5 Tours de França. I l'eslové, que no ha decebut, amb una victòria espectacular al Tourmalet la primera setmana i una altra brutal divendres, fa 3 dies, a l'Albloé, més enllà d'anar de recital en recital sempre que ho ha necessitat i fent tots els papers de l'AUCA, s'ha coronat amb el seu 5è mallot groc. A més, Vingegaard va caure a mig tour, com us hem anat explicant, per tant, les últimes setmanes fins i tot li ha caigut el seu principal rival. Ens ha anat explicant al tour el Borja Cuadrado, que el tenim ja a punt d'agafar l'avió de tornada. Borja, què tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Qué te jugas? Buen día. Saludos desde París todavía, donde estamos viviendo la resaca de esa quinta victoria de Tadej Pogačar. Exhibición del esloveno, que ayer peleó por la victoria de nuevo en los Campos Elíseos, no lo pudo conseguir. Un imperial Matías van der Poel le terminó arrebatando el triunfo. Y la pregunta es, ¿qué le falta a Tadej Pogačar para ser el más grande de la historia? Para muchos ya lo es. Para otros, por historial, todavía le falta conquistar carreras, ¿no? Eddy Merckx ganó 5 Tours, 5 Giros y una Vuelta, y Pogačar tiene 5 Tours y un Giro. Por ejemplo, no ha ganado todavía la Vuelta y le faltarían Giros, pero es que Pogačar gana prácticamente allá donde va, y por lo tanto estamos hablando de un auténtico genio, que en 7 participaciones en el Tour ha ganado 5, y su peor puesto ha sido segundo en 2 ocasiones, por detrás de Vingegaard, que en 2022 y 23 le arrebató la victoria. Así que nada, pendientes de lo que suceda con Pogačar. Y sobre todo, la pregunta que se hace todo el mundo, ¿estará el 22 de agosto en la línea de salida de la Vuelta a España en Mónaco? Bueno, esta semana se la va a tomar con tranquilidad, tomará una decisión y esperemos que el genio esloveno esté en la ronda española.
0: Home, tant de bo que el tinguem per aquí, perquè de seguida repassarem amb l'Arnau Santero el poc que li falta per guanyar a Tadej Pogačar, però abans vull analitzar el que ha estat aquest tour amb un dels il·lustres de casa nostra. Marcio Mauri, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Començo per la pregunta odiosa i ja ens la traguem de sobre. És o no és ja el millor de la història, Pogačar?
2: Bueno, jo crec que depèn de... Jo l'època d'Eddy Merckx no la vaig viure, per tant, visc la del Pogačar, perquè ell la visc des de prop i amb molta il·lusió seguint-te'l. Però és cert que l'Eddy Merckx, la quantitat de victòries que té, pues evidentment són, crec, moltes més que encara les que té a dia avui el Pogačar, no? Però també és cert que l'Eddy Merckx va competir en una època diferent, en la qual ell competia molt i allà on anava gairebé guanyava. Era un corredor que tenia molta superioritat a la gran majoria dels seus rivals. En canvi, Pogačar penso que està corrent en una època molt modernista, en quant a tema de tecnologia, en quant a tema de nutrició, en quant a tema d'igualtat, dels millors equips tenen molts mitjans i gairebé tots iguals, i això fa pues, que valori molt més aquest rendiment i aquest excel·lent rendiment i aquestes victòries que està aconseguint avui en dia el Pogačar.
0: Perquè etapes com la de divendres, per qui no veiés l'etapa que va acabar el Mont Ventoux, a 12 quilòmetres del final, que és una barbaritat, i més amb la inclinació d'aquelles rampes i com pugen aquests cims, tenia molt lluny l'escapada, gairebé 4 minuts, i tu el veus competir i et preguntes si aquella regularitat, aquelles cames, que no falli mai en un dia gran, perquè el que porta fent en els tours que ha guanyat, a les clàssiques que ha guanyat, als dos mundials que ha guanyat, com pot ser que no falli ni un dia gran?
2: Bueno, la veritat és que això està a l'abast només dels campions, no? Dels cracs i de gent que està il·luminada, no? I crec que Pogačar és un d'ells. La veritat és que de la manera que té de córrer, a molts mundials, sobretot, me'n vaig als dos mundials que va guanyar, ho va fer amb uns atacs des de molt lluny, on jo, tal qual et dic, el veia atacar, dic, crec que s'està suïcidant deportivament, no? Perquè té un potencial increïble, però és que està arrencant gairebé 100 quilòmetres de l'arribada, vull dir, a darrere hi ha gent molt bona, per tant, ell anirà sol, i tot i així arriba, guanya, per tant, crec que ens hem de treure el barret envers la qualitat de ciclista que és i envers a tot el, crec que l'assessorament que porta al darrere en quant al tema. Jo crec que l'última innovació en ciclisme és la nutrició, en la qual els corredors estan molt ben assessorats, i això fa pues, que intentin tenir sempre els dipòsits plens d'energia per no tenir aquelles davallades, aquells pajarons típics que tenen, que cantanyos tenien, no? I per tant és el que una mica ara veiem, no? De que tenen realment una energia brutal durant tota la carrera, i això fa pues, que el Pogacar pues, bueno, tingui aquest punt de més dels altres corredors per la qualitat de ciclista que és i aconsegueixi mantenir-lo i no tingui cap davallada.
0: I això fa que també es puguin allargar carreres? O creus que ara amb 27 anys li poden quedar 3, 4 com a molt? O creus que també pot tenir una carrera més llarga, el ciclista actual?
2: Jo crec que la pressió que avui en dia tenen els ciclistes professionals és molt més alta de la que tenien anteriorment. Per tant, jo crec que hi ha un desgast físic i anímic, sobretot, també. I això fa pues, que poder un corredor, quan arribi a una edat determinada, que abans poder decidir allargar-la una mica més, la seva carrera esportiva, potser ara posarà un punt i final més joves, no? Però, bueno, això ho haurem de veure, no? Ho haurem de veure, dependrà una mica d'ell, del seu nivell, de les seves ganes de seguir competint, però crec que ell ja ha manifestat que no pensa estar aquí molts d'anys, no? Per tant, bueno, però, bueno, és jove. Per tant, crec que tenim Pogacar per anys encara.
0: Estem davant de Messi, de Michael Jordan, de Simone Biles, de Michael Phelps, dels més grans de la història. És a dir, estem a aquest nivell? Transcendint el
2: jo crec que sí. Sí, jo crec que sí, en Pogacar. Jo crec que podem dir que estem en aquest nivell. És un corredor que marca la diferència i treu la moral als seus rivals. Arriba un punt que quan arrenca, en aquest tu ho hem vist, quan arrencava el Pogacar és que ja no feien ni per anar-hi. Ja sabien que era tan explosiu el seu atac que deien, vés-te'n, agafarem el nostre ritme i mira, aviam si ens treus menys del que volem, no? O del que podries treure'ns, no? Per tant, jo penso que té aquesta virtut, no? De que, a part de la físicament, de lo crac que és, que també té la moral menjada als seus rivals, no?
0: Sí, que arrenca ja, diuen, escolta'm, jo el meu ritme, ja assumim que el primer serà ell i anem a lluitar per ser el millor dels mortals entre nosaltres. Marció, moltes gràcies, t'agraeixo molt que ens hagis agafat aquesta trucada.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Arnau Santero, bona tarda.
3: Què tal?
0: Com dèiem, a Pogacar li queden pocs reptes per complir després d'aquest cinquè tour.
3: Doncs sí, li queden poc. De fet, amb aquest cinquè tour es consagra com el més jove en aconseguir aquesta fita, igual a Anquelti, a Metge, a Merckx, a Inaudi, a Indurain. Però és que quan li van preguntar sobre això ahir, sobre com era estar dins aquest club, va respondre això.
4: Yeah, I don't like clubbing, so... Let's aim to go out of this club.
3: Sí, et posen en el club dels millors i tu dius, no, jo, a mi els clubs no m'agraden, a veure si l'any que ve hi surto.
0: Sí, la clubbing també vol dir sortir de festa.
3: Exactament.
0: És a dir, va fer el joc de paraules amb no m'agrada sortir de festa, perquè de veritat és un tio molt tranquil, sí, però sí. Que ja està pensant en sortir d'aquest club l'any que ve.
3: Doncs sí, de fet, com ens ha explicat el Melcior, el Borja també abans, és que la dimensió de Pogacar està a l'abast de molt pocs. De fet, alguns el consideren ja el millor de la història. L'única comparació és aquesta Medi Merck, que hi ha encara algunes de les del que va aconseguir que Pogacar encara li falten. Tot i així, el que hem de recordar és que a Pogacar li queda molt, encara. Tenim mínim 3 anys i mig, té contracte amb l'UAE fins al 2030 i la intenció de complir aquest contracte, o sigui que podrem veure si l'acaba o no superant, encara té marge. I una d'aquestes coses que ha de superar és el París-Roubaix. És ara mateix el repte principal de Pogacar, també té en ment els Jocs Olímpics de 2028 i la Vuelta, que comença aquest 22 d'agost, no l'ha guanyat mai i no li ha tancat la porta a venir, o sigui que encara té possibilitats aquest mateix any de seguir superant aquests rècords.
0: Per tant, a nivell de monuments li falta la Roubaix, a nivell de grans voltes la Vuelta, que pot ser que vingui aquest any. També li han preguntat alguna vegada de fer les 3 en un mateix any, que ja seria una borrada, i els Jocs de 2028. Gràcies, Arnau. Doncs ens fa curiar que t'hi jugues d'una hora quan comencen les pretemporades. Us deixem amb la treva. Demà més. Adéu-siau.
5: Què t'hi jugues?
6: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
7: Viu la màgia dels millors tributs a La Oreja de Van Gogh, Michael Jackson i Elton John en un entorn únic. Del 31 de juliol al 2 d'agost gaudeix del Festival del Jardí de la Boella amb

0: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Bona tarda, és la 1:07, ara ja sí. I abans que tot, volíem dir que sabem que és una setmana difícil, estan sent uns dies difícils amb tot això dels incendis, i esperem que tot passi aviat. Mentrestant, el que volem és ser nosaltres qui us doni un ratet de treva.
2: I ja sabeu que tenim el nostre WhatsApp, que és el 648-83-43-78, on ens podeu enviar el que vulgueu. I, de fet, avui tenim un WhatsApp molt especial.
3: Moltíssimes felicitats, Aitana, per molts més. Que gaudisques del teu dia. Una beseta ben forta, el volem moltíssim.
2: I és que aquest 27 de juliol...
1: és aniversari!
2: Has identificat la veu de qui ens ha enviat
1: l'altre? Sí, la meva tieta, Matías Rossi.
4: Exacte.
1: Clar que sí.
4: Un petó per ella des d'aquí.
1: Quin atracament, tu.
2: Clar, no t'ho esperaves. Hem estat aquí maquinant a les esquenes. I això, 23 anys. Per tant, també la gent, a través del WhatsApp, a part d'enviar-nos coses de la temàtica que ara explicarem, també podeu enviar felicitacions per l'Aitana Romà.
4: I com cada inici de setmana, i ja més relaxat del Mundial, tindrem secció d'esport amb l'Anna Palet i la seva mitja part, i a més ens explicarà com es dona treva la cineasta Alba Cros.
2: I avui la temàtica és jugar a ser qui no som. Ja hem dit que ens podeu enviar en el 648-83-43-78, i ara en parlarem una mica més en detall.
1: Sí.
5: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-83-43-78. 648-83-43-78.
1: Doncs sí, avui comencem parlant de com ens agrada jugar a ser qui no som. Jo

0: L'altre dia llegia un article del País que parlava de com, especialment a les vacances, aprofitem per jugar amb la nostra personalitat. I és que deia que durant 11 mesos som el que produïm, no? Assalariats, periodistes, metges, advocats... Però el viatge subvenciona el dret a la disfressa, almenys per a qui pugui pagar-se això, per supost. Ens vestim per a la ficció que hem projectat sobre el destí, buscant convertir-nos en una altra persona. Per això és com que... Hi ha pel·lícules que ho exemplifiquen molt bé.
1: Àlex, estàs de vacaciones. De vacaciones, la gente hace tonterías con gente que no tiene que volver a ver.
2: Yo nunca hago tonterías.
1: Ya, pero... Tu versió de vacaciones, quizás sí.
0: La versió de vacances.
3: Quina pel·li és aquesta? I ja sabeu que de cinema, poquet.
0: No, aquesta és normal que no sàpigues quina és, perquè és gente que conocemos de vacaciones, que és relativament nova. O sea, es va estrenar farà un parell o tres mesos.
4: Aquesta tampoc la conec.
0: Però això vull dir, aquesta és normal.
3: És a dir, desubicat com sempre.
0: Però em va fer molta gràcia quan vaig començar a plantejar el tema, perquè la pel·lícula es basa bàsicament en això, en dos nois que queden per a fer un cop a l'any unes vacances junts, i com el noi que es diu Àlex... canvia totalment de personalitat, no? Comença a ser més atrevit, a fer coses que habitualment no faria i que es pot permetre fer perquè és el seu jo de vacances. No és sé si us passa a vosaltres
4: a
0: això.
4: A mi, 100%, perquè cada cop que me'n vaig de viatge jo m'ho plantejo com una actuació. O sigui, jo performo un personatge. L'últim cop que vaig anar a Londres amb la meva amiga Maria, al novembre, i me'n vaig portar coses amb un estampado escocès, una gabardina i, a més, una pipa de tabac, perquè jo volia sentir-me com Sherlock Holmes, i jo anava per Londres amb una pipa de tabac a la mà.
0: Per forma pura.
3: Clar, a mi, sincerament, jo visc en unes vacances, almenys d'actitud, constant durant tot l'any. Sí, i sí que potser a les vacances estàs una mica més relaxadet del que estaria la temporada, però sí que és veritat que actuo igual, pràcticament. Intento fer les mateixes coses que faig, que és òbviament anar a concerts, festivals i tot, però no faig un canvi bestial.
4: No s'ha passat d'anar, jo què sé, a un campament d'estiu i que la gent, o sigui, a mi m'ha passat de dir, vale, doncs ara ve de gust com semblar super atrevida, com que tinc molt de carrer, saps?
0: És veritat que jo això ho faig bastant també en el dia a dia. No sé si recordeu la sèrie generacionalment, si estem en la mateixa època, de Martín Martín era un nen que cada dia...
3: Ni l'Amparo.
0: Bueno, mira, el Tomàs sí.
4: Tomàs sí.
0: Gràcies, Tomàs. I la Noe també. Martín Martín era un noi, un nen que cada dia era una cosa diferent. Doncs jo quan miro el meu armari cada dia em sento una mica així. Què vull ser avui?
4: 100%.
0: Si vull ser una mica més princesa, doncs igual em poso una faldilla, no sé què. Si vull ser Kim Possible, doncs em poso els meus pantalons verds, amples, tal. Vull dir, com que ja m'agrada,
4: i de
0: però...
4: vestir-te com la Musca fins vestir-te com Donatella Versace, que és
0: el divertit. El que passa que a les vacances sí que és veritat, pues, com si te'n vas a Grècia, pues, entres en el mood Mamma Mia i ja performativa pura i dura.
3: Clar, potser estem parlant de que hi ha ara potser una personalitat molt més fluida, no? Envers el moment de les vacances, potser hi ha la meva generació o la gent que ens escolti que tingui més anys, potser no s'hi troba tant, perquè potser no sé si això de ser més canviant envers les vacances o no que vingui també en relació a l'edat i a la generació, no? La centènia, la millennial, que sigui diferent.
4: I a la gent de la que t'envoltes, perquè jo crec que molts cops ja no és una qüestió d'hipocresia o de mentir-te a tu mateix,
0: no,
4: sinó que te'n vas a un
0: de
4: lloc...
0: De jugar.
4: Exacte, i coneixes a gent que potser tu mai t'has atrevit a, jo què sé, a robar alguna cosa en una botiga i te'n vas amb...
0: Bueno, no,
4: jo mai he robat.
3: Ni una xutxe, ni una llaminadura.
4: No, vaig robar un xutxe i un pulpo, un polp de xutxe, i em vaig confessar al cura Justo, que era el cura del cole, i el cura Justo em va posar una superpenitència i ja no vaig tornar a robar mai a ma vida.
3: Cura Justo és un nom perfecte per cura, Justo.
0: És perfecte.
4: Però no, dic que això, que la gent del teu voltant com et treu coses de tu que potser no t'havies plantejat abans.
0: Sí, això és veritat. Però és que realment és un tema que es parla molt sovint, no només en les vacances. Això de totes les versions de nosaltres que no hem escollit i que, per tant, no existeixen.
5: Ha sido algo toda tu vida, pero de repente un día te despiertas y te das cuenta de que ya has vivido más vida de la que te queda por delante y empiezas a pensar en las cosas que no has hecho, la persona que no has sido o lo que te podrías haber perdido por el camino. Ese día, lo último que quieres ser es lo que has sido en su mayor parte. ¿Y sabes qué? Eso es un error.
0: No ho penseu molt sovint, això de què hauria sigut de mi si hauria pres altres decisions a la
3: constantment.
0: Vida?
3: Constantment. De fet, l'altre dia, la setmana passada, parlàvem del FOMO, d'aspectes de quotidianitat. A mi em passa també amb la que és la vida, no? Hi ha moltes coses que em voldria fer a la vida. Voldria haver sigut en el seu moment, pues, futbolista, també actor, també pues, dintre del mateix món radiofònic o de la comunicació, fer diferents projectes, tant de música, de cinema, de tot.
4: Sí. Llavors, és aquest, no es pot... i sí que és superperillós, sí, eh? Sí, i sí, sí hagués estudiat arqueologia en lloc de tal.
0: Uh-huh. És veritat que hi ha moments en els que pense, crec que hauria sigut feliç també d'una altra manera, és a dir, evidentment, has de seguir la teua vocació. A mi, per exemple, m'agrada la música, també hauria sigut molt feliç fent música, però inclús crec que en altres coses, per exemple, no, jo quan veia Anatomia de Grey deia, jolín, jo vull ser metge. Pues crec que si hagués sigut metge també hauria trobat la manera de ser feliç dins de la feina.
3: Però sempre hi ha el que no faria, perquè clar, òbviament, la vida és la que hi ha, el temps és el que hi ha.
0: Ah, no,
3: cada dia tenen 24 hores i a mi m'encantaria poder fer 45 totalment feines a la vegada, que al final pues, no es pot, òbviament.
0: Sí, però també és divertit trobar la manera d'explorar coses que... fora de lo que tu eres, pues, per exemple, apuntar-te a un curs de teatre, tot i que no siga la teva feina, si és el que volies fer quan eres petita, experimenta-ho, no cal que siga ja a nivell professional, o si volies ser ballarina, pues ve a classes de ball. Crec que també és divertit no deixar-ho de banda i ja està.
4: I no sé, mira, a mi un moment de ma vida que estava com molt perduda, que em volia deixar la carrera, o la vaig acabar i vaig fer una altra cosa.
0: T'anava a dir, perquè
4: jo no he fet periodisme.
0: Tu vas estudiar dret.
4: Jo he fet de dret i dret de la Unió Europea i anava cap allà i després... Bueno, vaig canviar el rumbo, diguem-ne. I a mi una cosa que em va marcar molt és que vaig conèixer una persona que em va dir, dic, tu què ets? I em va dir, no, jo sóc músic. I jo, ah, sí, on toques? En plan, què fas? No, jo, o sigui, tinc el meu grup, no sé què. I als matins era profe. Profe de, no de música, sinó que era, crec que era profe d'història, de socials o alguna cosa així. I era com, però ell no es defineix per la professió, sinó per el que és per també, que és ser músic. Tot i que no es dediqui 100% a la música.
3: De fet, jo també, ara que deies això, jo vaig fer enginyeria industrial, que no té res a veure amb
0: sí?
3: el que... s'ha acabat convertint.
4: Lol.
3: Sí, sí, descobertes.
0: Descobertes. Doncs també us hem preguntat a vosaltres què hauríeu sigut si no fóssiu el que sou i hem seleccionat aquesta nota de veu.
2: Hola, doncs a mi des de sempre m'hagués encantat poder ser actriu. És un somni que tinc des de petita i com un coquet que m'ha quedat a dins. Des de sempre he volgut poder seguir amb el teatre. Ara sóc profe, però sí que he deixat de fer jo teatre. Però que hagués sigut asseure's una nit al sofà i veure't a la tele. Pues un somni, per exemple, imaginar-me fent Mamma Mia o Lo Impossible. Un somni, sincerament. Fer una pel·li, veure't al cinema, espectacular. M'hagués encantat i espero que algun dia pugui fer alguna coseta.
0: Però veus, ella ho ha dit, que és profe de teatre, és a dir, no es dedica a això, però ha trobat també la manera de mantenir el teatre a la seva vida.
4: I mantenir aquest easy una mica viu a la seva rutina.
3: I jo crec que, i això que parlàvem, no, de quan som persones inquietes que volem fer moltes coses, la feina d'actor o actriu és perfectament aquesta, perquè un dia ets policia, el següent dia ets fins i tot dolent, a l'altre ets periodista, i pot ser diferents coses, i això et dona de viure diferents vides en forma
4: d'una altra. Per mi, de fet, era el periodisme la carrera que em permetria ser el que jo volgués, perquè un dia estàs escrivint d'una esboranga a un lloc, un altre dia parlant amb Mossos, un altre dia fent coses d'història, de cultura...
0: Això també és cert. Però és que hi ha gent molt coneguda que no és qui diu ser. Sergio Dalma.
3: Ah, m'ha quedat com John.
0: No. Aca Josep Sergi Capdevila Querol.
4: Fake.
0: Ojito home al dato. Diuen que el canvi de nom ve del seu poble, que era Maldà, a Lleida. Llavors, Maldà Dalma.
3: És un anagrama.
0: D'aquí el joc. Encara que és realment quan es va presentar oficialment durant la seva actuació pública a Televisió Espanyola, el 83, es va presentar com a Àxel. És a dir, ell el que no volia era ser Joan
3: Josep Sergi. Capdevila.
4: No li agrada el nom
0: Àxel,
4: compost.
0: Àxel, Sergio Vale, però...
3: Perquè aquí sí és veritat que és una persona que segueix sent la mateixa persona, l'únic que s'ha canviat és el nom de cara a potser rendibilitzar un punt més de...
4: Però aquest canvi de nom no et dona un canvi d'identitat, una mica, de posar-te el traje de Sergi, de Sergio Dalma o de Josep Sergi Capdevila?
3: Totalment.
0: Però és que hi ha tants de pseudònims, Leiva, José Miguel Conejo Torres, Alaska, Olvido Gara, C. Tangana, Antón Álvarez.
4: És que no és el mateix Antón Álvarez que C. Tangana, cariño.
0: Juan i Medio, Juan José Bautista, com a mínim ha conservat el nom, però Chenoa, María Laura, vull dir.
4: Bueno, i que ara mateix, de fet, hi ha moltes nenes que es diuen Chenoa, i ni la pròpia Chenoa es diu Chenoa.
3: Sí, com nom de Goku.
0: De fet, vosaltres teniu algun pseudònim que sabeu que seríeu aquest, si ho haguéssiu d'escollir?
3: Jo et puc dir que quan era petit i jugava al FIFA i em havia de crear un personatge, a vegades em picava el meu, però quan el meu ja el tenia gastat i volia canviar, em posava el nom de Toretto, que era un personatge de Fast and Furious que, mira, m'agradava en aquell moment i el vaig posar. Però que ara, fins i tot, ni m'agrada o ni l'he seguit. No vaig veure ja les últimes 6 pel·lis, ja no ja les he vist, de Fast and Furious.
0: I tu, Amparo?
4: Jo no sé, perquè jo, o sigui, m'encantaria tenir un, però no és meu. S'ho va inventar Pedro Almodóvar, que és Pati Difusa,
0: vale.
4: I m'encantaria que aquest fos el meu.
3: I el teu?
0: Jo no tenia moltes idees este matí, la veritat, i he dit, ui, vaig a preguntar-li a la IA quin pseudònim ens posaria als meus companys i a mi.
4: A veure.
0: Li he posat un poquet d'info de qui érem, no?, que ens agradava. A tu t'ha posat DJ Purple. Entenc que per Mora ha tirat per Purple.
4: Tu, és boníssim, és boníssim.
3: Home, hi ha Purple, bueno. Disco Machine, que és un DJ molt reconegut a tot el món.
0: A tu t'ha posat la Paca Glam.
4: La Paca Glam és meravelloso, carinyo. Oh, és nombre de drag.
0: Sí, i a mi m'ha posat la Tiny Beat. Aquesta malament.
3: Hòstia,
0: però
3: com
0: crec
3: està.
0: Que de moment continuaré en Aitana Roma, no sé vosaltres.
4: Pues jo me quedo la Paca Glam, me'l quedo, eh?
0: Vale.
3: A mi de J Purple no sé, no m'acaba...
0: no
3: m'hi trobo, no m'hi trobo.
0: I també hi ha gent que fa de ser qui no és la seva professió, com és el cas d'actors i actrius de doblatge, que han d'interpretar moltes veus i personalitats diferents, de vegades en molt poc marge de temps. Per això vull incorporar a la conversa a l'Estel Tort, que és actriu de doblatge. Bona tarda, Estel.
6: Hola, bona tarda.
0: Es pot aprendre a sonar com algú completament diferent o hi ha uns registres molt delimitats?
6: A veure, partint de que cadascú té la veu que té i no som imitadors, vull dir, com el Polònia, de cop,
0: sí
6: que tu pots intentar empapar-te d'una manera de fer o d'una altra, però miracles a Lourdes, tampoc.
0: Clar, però vull dir, per exemple, en pel·lícules d'animació que hi ha actors de doblatge que fan moltes veus, des de exemplifiquen a un senyor molt gros, molt gran, a una nena petita... Realment, el registre pots fer de les dues persones?
6: Sí, sense canviar de gènere, normalment. Sí que et diria que seria com molt estrany que jo de cop em posés a fer d'home, en canvi no és gens estrany que faci d'una nena petita. Sí, en cas del dibuix animat que et permet estripar molt més el personatge i fer coses que fugen més de la realitat i naturalitat, llavors sí que podem fer moltes coses.
3: Quan arribes, per exemple, a un estudi de doblatge, no sé en quant temps d'antelació et diuen quin personatge faràs o interpretaràs, si t'ho diuen un dies abans, perquè, clar, no sé si moltes vegades són pel·lícules que, al no haver-se estrenat, òbviament, que hi hagi aquest punt de confidencialitat i que no la puguis veure fins que no estiguis pràcticament a l'estudi.
6: Correcte. Diguem que quan tu inicies un projecte nou, si no és una sèrie que vas fent capítols, no saps quin personatge vas a fer fins que no ets allà a l'estudi a punt per gravar i t'ho expliquen, perquè per temes de confidencialitat no es pot dir abans.
3: I costa més això de posar-se a la pell d'altra gent pràcticament coneixent-la al moment?
6: Sí, jo et diria que és una de les habilitats que ha de tenir com un actor de doblatge, que és aquest punt d'estar tota l'estona i ben ràpid al servei d'allò que et posin al davant, disposat a mimetitzar-te amb el que toqui aquell dia.
4: Clar, però si tu no coneixes el personatge d'abans, te'n deixes com a copiar una mica o donar-li l'essència del doblatge a l'anglès o del personatge anglès, és un personatge que no és animació, o li pots ficar una mica del teu tarannà?
6: Mira, jo et diria que és inevitable que alguna cosa teva caigui perquè ets tu qui ho està fent. I, de fet, la mostra seria que si dues actrius diferents doblem el mateix personatge, poden quedar dues versions bastant diferents. Però l'essència del personatge de cada allà. Nosaltres, al final, no podem fer la nostra pròpia creació d'aquell personatge. Aquell personatge ja ha estat creat, ja hi ha hagut una actriu que ha dedicat hores, mesos i possiblement anys a crear allò i se l'ha de respectar al 100% i intentar ser fidel i que aquella proposta d'aquella actriu transiti a través teu amb la teva llengua i tu puguis fer arribar tan fidelment com sigui possible.
3: Moltes persones que treballeu amb la interpretació, t'ha passat alguna vegada d'un personatge que potser has fet moltes vegades perquè sigui d'una sèrie i hi ha moltes escenes que et toca gravar, que després te l'emportis una mica a casa, que diguis, ostres, porto tant treballant amb aquesta personatge que m'ho he portat a casa i estic fent coses que seria de la persona que he doblat en qüestió?
6: I jo et diria que no. Crec que a casa no m'he arribat a emportar ningú. Sí que et diria que durant uns minuts, almenys, quan surts de l'estudi, igual que quan llegeixes un llibre o veus una pel·lícula, t'empapes una estona d'aquella cosa, de l'atmosfera que té, que tingui aquella sèrie o aquella pel·lícula. Inevitablement, a mi em passa molt llegint llibres, depèn del tipus de llibre que llegeixo, em sento com més relaxada o més alegre o més down, i doncs passa una mica el mateix.
4: I, de fet, hi ha una mica de polèmica amb el nom, perquè molta gent diu dobladors, i és actors i actrius de doblatge. Per què s'ha de reivindicar també aquest punt d'interpretació?
6: A veure, al final és molt fàcil això. Vosaltres imagineu-vos si una persona que no és actor intentés doblar ara una sèrie sense ser actor. Vull dir, segurament no ens arribaria res, ens semblaria pla, ens semblaria en plan què està passant. Al final nosaltres sí que és veritat que no estem creant un personatge des de zero, però hem de tenir la sensibilitat, les eines i l'habilitat de fer arribar aquella interpretació a través de la veu, però al final també és una interpretació. Vull dir, si allà no hi ha una emoció, un caràcter i una sensibilitat prèvies, no fem res. Llavors sí, ens reivindiquem com a actors, i a part perquè la majoria no només som actors de doblatge, també. Vull dir, és com una branca més, però també fem teatre, també fem altres coses, i a vegades semblem aquella secció del germanet lleig de la interpretació, però també som actors.
7: Totalment, hi ha que posar en valor la feina dels actors i actrius de doblatge, que a més a Espanya hi ha de grandíssims. Moltes gràcies, Estel.
6: Sí. A vosaltres, que vagi bé.
7: Ara marxem dos minutets i tornem amb la mitja part de l'Anna Palet.
8: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
9: SER Tarragona, Ràdio Reus.
8: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mam. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
10: Quan li toca, li toca. I si no toca, doni's el plaer. Canviï la imatge de casa. És tan fàcil com venir a Comeslac. Pintures, parquets, paper pintat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Comeslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus. I al carrer Víctor Català A58 del polígon Agroreus. També a la nostra botiga online a la web comeslac.com. Amb Comeslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
11: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
9: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

Dos són companyia. Tres són multi... Tres són millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.

0: Bon dia, és dilluns i l'Anna Palet i està aquí amb nosaltres.
1: Què tal? Com esteu? Com va tot?
0: Molt bé. Avui, Anna, vens a parlar-nos de que els esportistes han de guanyar diners fora de l'esport, oi?
1: Sí, perquè es veu que no els paguen, no? Suficientment.
0: Exacte, no,
1: bé.
0: No guanyen bé.
1: Els clubs
0: pobrets.
1: Són pluriempleados, pobrets, que cobren menys del salari mínim, no?, en els seus clubs. No, realment cobren molt bé, però també els futbolistes, a banda d'estrelles al camp, volen ser-ho o intenten que ho siguin fora del camp, molt sovint en els anuncis, no? Quants cops hem vist a les televisions, a les xarxes socials...
0: A les botigues aquí a tot arreu estàs veient a Lamin, a Messi...
2: Aquí
1: pel carrer...
0: Aquí.
1: Efectivament, els volem convertir en estrelles i hi ha alguns que se'ls dona millor que altres. És a dir, hi ha futbolistes que tu notes que tenen aquesta aura, no?
0: I que
1: aquesta...
0: són millor models que futbolistes.
3: Bueno,
0: mira, Beckham.
1: És que
0: igual algun futbolista...
2: Però era molt bo, Beckham.
3: També. Igual algun futbolista volia ser actor i ara està complint un somni fent un anunci. No ho sabem.
1: No li hem preguntat. No li hem preguntat. També he pensat que un dilluns haurem de parlar dels futbolistas cantants, eh?
2: Oh.
1: Això també serà un temacle fort.
0: Un bonic per Sergio Ramos.
2: Sergio Ramos i Ronaldinho, ara, també.
1: Efectivament, però ho deixarem per un altre dia. Ansu Fati, aquest
2: també
1: no me l'esperava.
2: És veritat.
1: Ho deixem per un altre dia, que ja estem fent el guió d'una futura mitja part. Avui parlem d'anuncis. Us he dit televisió, per exemple, però avui en dia n'hi ha molts a les xarxes socials i si hi ha un futbolista que jo crec que li falten unes classes d'interpretació que li podria donar l'Estel Tort, qui entrevistàveu ara,
0: sí,
1: és a Fermín López, que va penjar un vídeo a l'Instagram i, home, podria haver-li posat una mica més de ganes.
4: ¿Y esta caja? ¿Quién la ha traído? ¿La abrimos, Horus?
1: És el seu gos.
4: Qué pasada. Las nuevas leyes exclusivas para celebrar la victoria de España contra Argentina.
0: Wow.
4: Ya tenemos nuestra segunda estrella y eso merece una celebración a la altura.
3: Està lletint.
0: Adiós per Goes to, eh?
2: Sort que és bon futbolista.
1: Sort que és bon futbolista, perquè realment no es pot llegir un guió amb menys ganes.
3: Li ha posat més ímpetu el gos que ell.
0: Sí, amb això t'ho dic tot.
2: M'ha recordat molt una promo que no sé si recordareu, que era d'Omar Montes, que era més o menys així, però encara pitjor, que ara m'ha vingut al cap.
1: Efectivament, és que té aquestes vibres absolutament. És a dir, jo entenc que et diuen menja't una patata i digues que està boníssima, home, no té gaire complicació, potser et deixes anar i ho fas així una mica amb desgana, però, home, jo crec que l'equip comercial de la marca per la qual estava representant devia pensar
3: Fermín. Publicitat enganyosa.
1: Fermín, si us plau.
3: És com quan la Marta Pombo va promocionar unes galetes, no recorde què era.
1: I va penjar...
3: I se li va escapar el ditet i en lloc de penjar la següent història a millors amics, la va penjar al normal i era una història on deia les seves germanes: vaya mierda de tortitas me estoy comiendo, esto no se puede... Per favor.
2: També dic una cosa.
1: No es prensa.
2: Les marques m'hi tot encantat perquè fas un anunci d'aquest, la gent s'ho passa tant per mira que cutre,
1: que al final... Que s'acaba viralitzant, que al final és el que es busca.
0: Fermín ja per sempre.
1: Sí, mira, sí. A mi aquest anunci de Fermín, que tots convindríem que podria haver-s'ho treballat més, em va recordar a una joia de l'audiovisual. Ens n'anem uns anys enrere, el Barça tenia compromisos amb la Xina i volia que els jugadors felicitessin l'any nou en xinès. Ho van aconseguir amb André Gómez, amb Paco Alcácer, amb Luis Suárez, amb Neymar, però amb Messi no hi va haver sort.
5: Xiong ti bao cha, chang fang niang.
6: Passa, xiong si, o xin chong.
7: Bon ci, fa sai.
8: Caché, Dani.
9: Feliz año nuevo, chino.
1: Aquest final és absolutament històric. O sigui,
0: perquè Messi, és igual
1: que ni
0: que
1: ha parlat digui català ni parla anglès, tu creus que el faràs dir feliç any nou en xinès? No, és que no van poder.
2: Jo m'imagino que potser ho va intentar provar i a la quarta que va dir que no se li sortia van dir, no, faig en castellà
3: jo
2: i vinga.
3: Jo crec que ni ho va intentar, va dir.
0: Que tampoc. No.
1: Ara, no tots seran anuncis que no m'agraden, també us volia portar algun exemple d'un que em sembli doncs que realment els va quedar molt bé i us porto un anunci que per mi és literalment perfecte. Un anunci que va fer també el Barça amb l'aerolínia que en aquell moment patrocinava la samarreta.
10: Ladies and gentlemen, we will shortly be arriving in the land of FC Barcelona.
1: No sé si us sona aquest anunci, però apareix Neymar amb un bitllet d'avió. Es presenta a l'aeroport. Gerard Piqué li fa el control. Busquets i Iniesta estan per fora de l'aeroport pintant un mural a cops de pilota. Leo Messi fent classe de zumba, ballant amb la pilota també i amb unes quantes...
0: Xinès, no? Zumba, sí.
1: Senyores i senyors maquíssims. Puyol protegint una senyora de morir esclafada per un test que estava a punt de caure-li al cap, doncs va Puyol i fa una rematada com les que feia ell, com si fos Tarzan, i salva la senyora de morir esclafada. En fi, una història que al final a mi m'agraden molt aquests anuncis quan representen...
2: Jo recordo moltíssim, sí.
1: la història. Sí, sí, sí. Va estar veient-se tot l'estiu, aquest anunci, i era brutal.
3: Quan tampoc els fan fer el que no són. És a dir, simplement adapten les seues qualitats a un anunci. Llavors queda molt més creïble i empatitzes molt més també amb el que t'estan venent.
0: Exacte.
2: I jo recordo un que potser per generació no us en recordeu, que era d'una marca de begudes de color negre que sortien vestit de gladiadors. Que sortien vestit de gladiadors i sortia Beckham, Ronaldinho, sortien moltíssims jugadors importants,
3: sí, sí.
2: I que era superviral. No.
1: I també s'ha d'entendre amb quins perfils fer-ho i amb quins no, perquè és a dir, Neymar tenia una personalitat, Piqué també, que els
0: et
1: veus allà...
0: Et posen a Piqué a fer el control de l'aeroport, ara que és un empresari, que no és un jugador de futbol i és que se li dona millor.
1: Exacte, els veus juganers, els veus que ja els està agradant, que segurament s'ho passarien bé el rodatge, i en canvi altres els poses en unes situacions que fan patir.
2: Sí.
1: Fan patir perquè dius no sé quantes hores hauran estat allà repetint la frase perquè al final no soni ni creïble. I també us he volgut portar un anunci que aquest ja entraria dins de la categoria dels que no t'esperes. Fernando Torres, fa uns anys era lo más. Vull dir, va haver-hi un moment on tothom volia ser
0: jo
1: el niño.
0: Jo tenia penjat a la paret de l'habitació, sí, sí.
2: Que no Ferran Torres, que és el mateix nom.
3: Mira, això per a mi és que no conoce a Dios a cualquier santo que reza.
2: Millor
3: pues...
2: Ferran que Fernando.
3: No, Fernando millor que Ferran.
2: Val, val,
0: ara, que l'hem cancel·lat, a Ferran.
3: Que l'hem cancel·lat, ja està, ha passat.
1: Ja no reivindiquem follos, ara ja. Fernando
3: pobrets,
1: Torres...
3: no tenen culpa ell,
1: podria haver fet 1.000 anuncis diferents de multinacionals, de marques amb milions de seguidors coneguts arreu del món, però ell va decidir fer un anunci amb la perruqueria de barri de Coruña.
7: Hola, soy Fernando Torres y os doy la bienvenida a la peluquería Gesbra, de mi amigo Juan Carlos. Un negocio que lleva más de 20 años cuidando su amplia clientela con la última peluquería para hombres, mujeres y niños. Desde los cortes más clásicos a los más innovadores. No importa ni la edad ni el estilo. En la peluquería Gesbra encontrarás todo lo que necesitas para estar como yo, a la última.
3: Buenísimo.
7: Es decir... Y si vas a casarte, estás de enhorabuena, porque te ofrecen el mejor servicio para el novio y la novia.
1: I aquí el novio i la novia surten dues persones grans. En fi, és un anunci divertit, un anunci que la veritat està molt ben fet.
0: Sempre portava unes metxites roses perfectes, sí. O sigui, segur que se les feia allí.
1: I en aquell moment ell tenia el pentinat de moda, per tant, és que aquesta perruqueria del barri de Coruña deuria estar l'endemà, vamos, fent cua a la gent on es talla el cabell Fernando Torres.
2: Perquè creieu que Juan Carlos era realment un amic i per això li va fer el favor, o que l'anunci ja era jugant aquest rotllo perquè...
3: Jo crec que sí, té pinta de ser el seu amic.
1: La perruqueria, o sigui, no era de veritat cap multinacional, eh? Es veien allà les persones normals i corrents, i mira, també a favor...
0: I 20 anys darrere de l'agost,
2: ens agrada això, ens agrada que una persona, pues, per amistat, que pugui, doncs, fer-se la seva...
1: Per favor, evidentment.
0: No ho faig per la vida, no ho faré pel meu amic.
2: Total.
1: Jo espero que si algun amic o amiga meva acaben sent futbolistes professionals, escolta, vinguin aquí a la SER i també ens donin nosaltres un cop de mà.
2: També et dic, si cada cop que t'has de tallar el cabell has d'anar de Madrid a Coruña per tallar-te'l...
1: Ja, era més per la gent d'allà de prop. Mira, seguint amb aquesta categoria d'anuncis que no t'esperes, us esperaríeu a Iker Casillas, Xavi Hernández anunciant postres amb Àngel Yasser?
11: Què? Danone, què? Listas para gustar.
12: Vale, arre, más rapidito. Un, dos, tres, ya, venga.
13: Repetimos.
12: Va. Natillas. Repetimos, la repetimos. Que no comas, Casillas, canta. Un, dos, tres.
13: Natillas.
12: No.
13: Ha sido bien.
1: Aquest anunci, o sigui, aquest darrere de les càmeres de l'anunci amb Àngel Yasser intentant fer cantar a Xavi i a Iker Casillas que de mentre doncs, va fent cullerada de les postres, és, vaja, joia audiovisual també.
3: Sí. Només acabem me'l posaré, perquè m'has deixat en ganes de veure'l.
0: Jo pensava que no el coneixia, però ara quan he sentit els crits de l'Àngel Yasser ja he dit, vale, ja sé quin és.
2: Jo no el coneixia aquest, o no em sona ara, potser després el veiem ja el recordo, però no, ni l'ubico ni per anys ni per res, zero.
1: Petites joies que he anat trobant de Maroteca i us poso un que aquí li hem de fer una estirada d'orelles a la marca corresponent, que també ho va fer amb el Barça, per tant, estirada d'orelles al club. És un anunci amb una famosa marca de cerveses o que el que venen a representar és que el Barça és conegut a tot arreu i és conegut també gràcies a aquesta marca de cerveses, però potser van caure en algun que altre cliché racista.
14: Amigo, amigo, aquí amigo, amigo, Barcelona, Barcelona, amigo, yo también Barcelona, mira, Ronaldinho, Pujol, Fútbol Club Barcelona, amigo. Mira, mira, mira, Fútbol Club Barcelona, amigo. Fútbol Club Barcelona.
1: És a dir, em pinten l'Àfrica com si fos allò uns poblats on no hi ha ciutats, on no hi ha civilització, la gent pràcticament no sap parlar i reconeixen la famosa marca de cerveses relacionant-la amb el Barça. Jo entenc quina era la idea, en el fons, però els va quedar...
0: Sí. I no és dolent,
1: no,
0: o sigui,
1: no va passar
0: bé.
1: Compliance.
3: Però és que a mi el que no entenc quan passen aquestes coses, que passen molt, és com... tio, en la de gent que ja treballant allà...
1: També eren altres èpoques, eh? Com ha canviat la mentalitat.
3: Sí, sí, però és que a dia d'avui encara es colen coses que tu penses, en serio a ningú se li ha encès la bombolleta i ha dit,
0: que igual ha semblat tan bona idea que no volíem posar-li roba al nen que estava per Àfrica.
1: Exacte, perquè també sabem que a l'Àfrica no hi ha botigues de roba, la gent va despullada, en fi, van caure en alguns clichés, però vaja, jo crec que és divertit i jo crec que no amb tots, perquè evidentment no tots se'ls hi dona igual de bé, però està bé veure els futbolistes així més famosos fora de l'àrea de confort.
3: Sí.
2: Total. I a més ara hi ha els anuncis molt típics de Casillas i Piqué, d'una marca també coneguda, que juguen amb el 5-0, amb una mica el Piqué que tenen entre els dos.
1: I per tancar, com sempre, la mitja part d'aquests dilluns, us porto un missatge sorpresa. Li hem volgut preguntar a una persona que hem estat escoltant en les darreres setmanes, pràcticament a diari, a l'antena de la SER, com s'ha donat una treva seguint la competició per excel·lència de l'estiu, que a banda del Mundial és el Tour de França, perquè si hi ha una cosa que també associem a l'estiu, a banda de Mundials i futbol, i a la migdiada de l'estiu, és el Tour de França. Així que, Borja Cuadrado, com t'has donat una treva seguint poble per poble el Tour de França?
15: Hola, Ana, bona tarda, què tal, com estàs? Bueno, pues es una buena pregunta. ¿Cómo se desconecta un Tour de Francia después de 25 días tan, tan intensos? Pues yo creo que con aspectos realmente sencillos. Por ejemplo, a mí la primera semana, es decir, cuando llegue esta tarde a casa, hoy creo que no, pero a lo mejor esta semana voy algún día al cine por la tarde con el aire acondicionado, me sirve a lo mejor para desconectar un poco. Evidentemente, pues contar batallitas, ¿no? Quedar a tomar algo en alguna terracita, aunque hace mucho calor, con amigos que te preguntan, que les cuentas. Y lo que, bueno, pues me llama la atención es que cualquier cosa que hagas te parece poco, porque habituado a este ritmo, a este constante trajín de cada día hacer una maleta, la colada, rápido para un sitio, llegas tarde, uy, que no cenas, que tienes que entrar en hora 25, cuidado con el larguero, entras a la 1:30 de la mañana y te tienes que levantar a las 7 porque tienes 300 kilómetros, ¡buf! Es un lío total, de tal forma que casi cualquier cosa te sirve para rebajar pulsaciones. También me suelo ir unos días a la Costa Brava con algunos amigos antes de ir luego a la Vuelta a España, que este año empieza en Mónaco. Y bueno, pues es una tregua de algunos días, no muchos, porque algún año llevo 3 de los últimos 4 que he ido a Noruega, invitado por el Tour a la Arctic Race, que es una carrera preciosa, de un nivel más suave, evidentemente, que el Tour, pero que te sirve para disfrutar también y desconectar, aunque al fin y al cabo vayas con el micrófono amarillo de la SER. Pero evidentemente lo más importante es que cualquier cosa que hagas te va a hacer sentir más relajado que en el Tour.
2: Dic, m'ha donat de tot menys treva,
3: M'he estressat d'escoltar-lo, he dit, per l'amor de Déu, que jo no
0: necessito per a ell, perquè no està bé,
1: i jo que vaig seguir el gran depart del Tour a Barcelona amb el Borja Cuadrado, he de dir que és una gran feinada seguir una competició així, que cada dia et mous centenars de quilòmetres d'un poble a l'altre de França i voltants, com va ser aquí a Catalunya, i per tant un petonet. Des d'aquí al Borja, sí. I que descansi, que vagi al cinema, però a relaxar-se.
3: Sí, sí. Moltes gràcies, Borja, i moltes gràcies, Anna.
1: Una abraçada
3: ens
1: a vosaltres també.
3: La setmana que ve, el
1: Perfecte.
3: Dilluns que ve. Ara és la 1:40 i ens anem a descobrir la treva d'una nova convidada.
16: José Luis Sastre, padrí de la treva, defineix el programa.
17: És un programa de ràdio, ni menys ni més. Un programa de ràdio.
16: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo, a la SER i SER Catalunya.
2: I comencem la setmana amb la visita d'una directora, productora, guionista, fa una mica de tot. Per tant, per això es defineix com a cineasta en general. De Puigverd de Lleida i orgullosament bollera, avui a la treva, l'Alba Cros.
18: Soc l'Alba Cros i soc cineasta.
19: Jo sempre he sabut que era bollera, però no li posava nom.
18: Com al cinema hi ha una falta de representació, sobretot bollera i lesbiana, en la seva amplitud. Si no hi ha aquesta representació, agafem nosaltres les càmeres i la fem.
2: Alba, què tal, com estàs?
20: Molt bé, estic encantada d'estar aquí.
2: Nosaltres també, de fet. La primera pregunta, que crec que ja saps cap on anirem, és que tu com et dones treva?
20: Doncs, com bé dèieu, soc de Puigverd de Lleida, que és un poble molt petit del Segrià, i llavors jo em dono treva aquí a Barcelona pujant a la muntanya de Montjuïc, perquè necessito caminar, necessito veure horitzó i necessito tocar terra, que hi ha molt d'asfalt a Barcelona.
0: Que Montjuïc és coneguda com la muntanya màgica, però bueno, he vist que per el nom medieval ve de que era abans com una necròpolis jueva, i després era el lloc on es reunien les bruixes en qüestió per fer els seus aquelarres. Per tu quina màgia té? Què té?
20: Doncs sí que sempre hi vaig a la posta de sol i a l'hivern toque més entre 4, 5, 6 de la tarda i a vegades paro de treballar, pujo i després continuo treballant, i ara l'estiu és 9, 10 I per mi la màgia és el sol. Vull dir, sí que estic al costat de les bruixes, una mica. Com veure el sol, com es mou durant l'any. Vull dir, la meva obsessió és la llum, també com a directora de fotografia i cineasta. Llavors m'agrada molt veure com canvia de latitud el sol.
0: I la muntanya màgica de Montjuïc ha inspirat a molta gent, als llibres, al cinema, i també et va inspirar a tu.
19: Barcelona, tardor del 2022. Avui ha sortit la llum i ha sigut una meravella. Ha sigut llum del migdia, llum de tarda, una posta de sol superbonica. He pujat a Montjuïc.
0: A més, la llum és un curtmetatge teu del 2024 que vas crear per projectar Sinfonies de Ciutat i on reflexiones sobre què fa que una ciutat se converteixi en matèria per fer pel·lícules. Què fa?
20: Doncs aquest projecte justament és superinteressant perquè cada any hi ha com 5 cineastes que a través de Dones Visuals, l'Associació de Dones Cineastes de Catalunya i el CCCB, doncs hi ha molta llibertat perquè cada una de nosaltres puguem explorar la nostra ciutat i hi ha com moltes interseccions i és superinteressant perquè no és tant el format sinó el contingut de com expliquem i com ens expliquem la ciutat de Barcelona. Llavors és com que la intenció també és fer una mena de catàleg durant el temps, no?, d'un arxiu, com per veure com evoluciona i Barcelona són moltes barcelones, hi ha moltes realitats.
2: Llavors... Clar, no sé si et marca molt Barcelona perquè abans ho deies, no?, vens a Puigverd de Lleida, un poble de 1.000 habitants... Mm-hmm. Com arribes a Barcelona i quin input t'arriba quan aterres aquí?
20: Clar, jo hi vinc a estudiar, com als 18 a Lleida, ens movem totes cap a Barcelona, les que podem, i llavors jo hi vinc a estudiar i també, com explicava una mica que ho heu posat, com a Bollera, un poble, pues sí que hi ha més pocs referents, no? I arribes a Barcelona i és com, uau, la gran ciutat. I a mi em va marcar molt, vull dir, i he crescut a Barcelona i sóc molt Barcelona ja, vull dir, estic aquí.
2: De fet, tu dius que vas venir a estudiar, però a fer periodisme. No sé com acabes en el món del cinema, de cineasta.
20: Sí, jo volia ser periodista i el cinema se'm va creuar. Vull dir, jo mai m'havia imaginat com a directora de cine ni res. Vull dir, de fet, abans de vindre a Barcelona vaig estar treballant a Diaris de Lleida, a la secció de Cultura, i la ràdio m'encanta, per exemple. Vull dir, sempre penso, bueno, si les pel·lícules no em van bé, ja us demanaré que em truqueu. Però bueno, sí, no, se'm va creuar el camí. Vull dir, una companya de classe em va dir que no podia anar a un rodatge i em va dir si volia anar jo, i vaig començar a rodar amb gent més de l'ESCAC i vam acabar la carrera fent Les Amigues de l'Àgata, que va ser la nostra primera pel·lícula, que érem 4 directores, i a partir d'allà tothom era en plan, i ara què faràs més? I jo, Déu meu, jo només estava com seguint els passos d'acabar la carrera, i llavors, bueno, doncs m'hi he trobat i també pensava, ostres, el cine, no, el cinema és una unió de moltes coses, és difícil fer cinema, vull dir, com, bueno, jo sóc molt exigent també, llavors és com, però se m'ha creuat a la vida, i aquí estic, encara com amb... Bueno, com aprofitant el mitjà i també donant-li voltes.
2: Ara parlaves de Les Amigues d'Àgata, que va ser el teu treball final de carrera. En allà et va obrir moltes portes, però un cop acabes aquell projecte, tu tens clar una cosa, i és que volies parlar de gent lesbiana, bollera, com tu, no?
20: 100%. Sí, sí. De fet, després de Les Amigues de l'Àgata sí que se'm preguntava en plan, i ara què faràs? I jo estava com molt en plan, la identitat lesbiana, el que sigui, i amb la Nora, que en aquell moment érem nòvies, i ella just va fer una instal·lació sonora sobre la lesbofòbia interioritzada, doncs em va agradar molt el que va fer ella i la vaig ajudar una mica també com a parella, i llavors vam decidir fer Alteritats, que és un documental d'identitats lesbianes a Catalunya, també com per emmarcar una mica i posar les realitats que estan aquí al nostre país.
0: Alteritats, que és un documental preciós i que a més no només parles tu de la teva identitat, sinó que el que mostres a la gent que estem mirant la pel·lícula és que hi ha diferents tipus de lesbiana. Què passa amb el prototip de la lesbiana? És la que porta les bermudes o la que porta el cabell curt? I ahí expliques que hi ha molts tipus.
20: 100%. I aquí va ser com amb la Nora, des d'una... algo més genuí, com de plantejar-nos nosaltres mateixes què és ser lesbiana, i crec que el viatge va ser increïble perquè avui en dia les identitats doncs són molt àmplies i semblava que lesbiana estava com molt estancat i nosaltres ho vam obrir com a dones trans lesbianes, a persones no binàries lesbianes...
0: A persones grans, o sigui, senyores grans lesbianes...
20: Exacte. Sí, sí, vam intentar com agafar la intersecció de dalt a baix, vam fer els deures ben fets, sí. I el viatge per nosaltres també va ser com vam aprendre un munt.
3: I t'has trobat amb gent que t'ha dit com Sempre estàs parlant de lo mateix? O...
20: Sí, m'ho diuen, però...
3: Què els dius tu?
20: Que si la meva realitat fos una altra, parlaria d'altres coses, però jo endavant. Vull dir, és el que, és el que m'atravessa i és el que em mou. I sí, vull dir, hi ha gent que és en plan, però quan deixaràs de fer pel·lícules de lesbianes? I jo, bueno, si posa l'etiqueta, jo també perquè la vull reivindicar, però jo faig cinema, jo faig pel·lícules. I si la meva vida m'atravessa això, si m'atravessés una altra realitat, parlaria d'altres coses, però no em cansaré.
2: I de fet, al principi que hem ficat un tall d'una frase que deies, que és que si no hi ha referents o no hi ha cinema d'aquest tipus, el fem nosaltres i ja està. Per tant, tirar-lo tu, com deies, que i tot el món que et pugui reivindicar això, és una mica també cansat de que cadascú parli del que li ve de gust, del que se sent atret, i també suposo de, quan parles de cinema, potser hi ha moltes vegades moltes coses autobiogràfiques, que llavors aquí és molt més fàcil parlar-ne.
20: Sí, 100%. I a més, jo també ho reivindico com de fer aquest tipus de cinema en català. Vull dir que aquí ja estic molt sola i ara les noves generacions, per sort, ve molta més gent, així no estic tan sola, però sí, sí, per mi és com fer pel·lícules de la nostra societat, la nostra cultura i el món que ens envolta i el que vivim avui en dia.
0: I com arriben les pel·lícules de lesbianes als pobles, a la Catalunya rural?
20: Doncs prou bé, justament amb Alteritats ha sigut un viatge molt bonic, perquè potser no és una pel·lícula de grans festivals, però al final a mi m'ha anat molt bé, com perquè jo faig el cinema per la gent i és la pel·lícula, almenys de la meva filmografia, que ha anat a més pobles i a més indrets, i la demanen ajuntaments encara ara com per passar-la, vull dir que també la podeu demanar, i és una bona projecció com que obre molt i genera debats superinteressants. Llavors és, aquí em va agafar com de dir, ah, faig cinema per això, no? Per anar a les places dels ajuntaments dels pobles i també per la gent rural com jo.
2: T'has trobat molts problemes a l'hora de vendre un documental, de trobar una mica de diners, de finançació, per això mateix, del que parlàvem, o no?
20: Sí, és sempre, tot és, no? És com les etiquetes van bé per reivindicar-les, però també t'encasillen una mica molt, i sí, sempre és... trobes problemes, evidentment, però també per aixecar pel·lícules en general i sobretot LGTBI, encara que sembli que visquem en un món d'Arc de Sant Martí, després a la indústria i a tot no és tan així. Vull dir que sí que, bueno, ara sobretot hi ha com molta competitivitat i sí que jo ja noto que també ja tinc un recorregut i llavors també ja canvia, però picar aquesta pedra inicial, vinguis d'on vinguis, siguis, és a dir, vinguis d'on vinguis a nivell de realitat, a nivell de privilegis, no tant, però és difícil. Però sí, trobes sempre com si serà massa nicho, sobretot fa anys. Ara crec que ja s'ha entès que el públic és molt més, vull dir, és més ric del que nosaltres a vegades li... No? I és, vull dir, que crec que el públic sempre, jo crec que és un públic intel·ligent, que té gustos diferents, llavors s'ha de creure també, no posar-lo de seguida en plan no, és que no entendran res, però et trobes en aquest diàleg del no entendre res.
2: I suposo que per les generacions més joves el que costa és que estiguin una hora i mitja, el que durarà qualsevol pel·lícula, pendents de la pantalla, perquè amb tants estímuls, amb el TikTok, amb les xarxes, amb el mòbil a la mà, costa molt, potser, que estiguin això, durant aquesta hora i mitja que dura el documental, la pel·lícula, pendents del que surt a la pantalla.
20: Això és la nova realitat, que també ens hi trobem, suposo, nosaltres, però bueno, també soc profe a la universitat, a la Pompeu, i com sempre hi ha de tot, és a dir, que tampoc m'agradaria com supergeneralitzar, i crec que hi ha com l'alumnat cinèfil que va a veure pel·lícules experimentals, que els animes i van, i és, vull dir, van a veure pel·lícules de 5 hores sense cap problema, i després hi ha l'alumnat que li costa doncs, retenir, inclús a classe, el que sigui. Però bueno, és el nou repte, però per mi no és un nou repte, sinó crec que també ens hem de qüestionar com a societat quin valor i quina importància li estem donant a aquest cada dia de pantalla i d'inputs. I llavors, per mi no és adaptar-ho tot a això, sinó pensar, estem bé?
0: Yeah. L'altre dia amb una convidada parlàvem de... O sigui, ara mateix tenim el cervell fregit i per això no donem a les coses atenció. O s'han fet coses d'una qualitat tan dolenta que ens han fregit el cervell? Què ve abans?
20: Jo crec que un 50-50. Vull dir, sempre ens llancem a les novetats com cegament, no? I és com, pues, pantalles a les escoles, el que sigui i tal, i és molt addictiu, realment. Vull dir, que has de fer com quasi un esforç, però jo no deixaria, no canviaria les pel·lis, no? Vull dir, justament...
0: Pel·lis fetes en TikToks de...
20: No, per a res, perquè després... les veus i penses, però aquesta gent que els hi passa, que estan dient tota l'estona que estan fent i no paren de repetir, i és en plan la trama, no sé, els silencis, vull dir, tampoc cal 20 minuts de silencis, però no ho sé, crec que és educar la mirada i per això ser crítiques i qüestionar-nos a nosaltres mateixes, rotllo, ens està anant bé això, vull dir, estem bé, la gent està amb salut mental, està ok, crec que no tant, llavors... No.
4: Sembla mentida, que encara em creï tot el que em diu. Sembla mentida.
2: Estem escoltant la Muixca, que segurament és una de les noves referents, no? Parlem de referents, perquè no sé si tu en tenies molts o moltes, i no sé si t'hi trobes còmode, potser sent referent ara d'una altra generació de cineastes que arriba ara.
20: Doncs al principi no en tenia tants de referents i ja des de la carrera els vaig començar a buscar sota les pedres i ara ja sí que, bueno, encara ara busco, llegeixo, vaig a arxius, el que sigui, perquè sóc com una arxivista, com una arqueòloga també del cinema i la cultura lesbiana en general i jo és això, em puc sentir referent, però perquè també ho faig com en català i tot, però per sort sempre ho dic i sempre convido a tothom a que se sumi i fer-ho més entre totes, que crec que entre totes com que cada una aporti, i per sort sí que està pujant gent nova que estan fent coses molt interessants i que aviat es veuran també.
2: Tu et defineixes, abans dèiem, com a cineasta, no? Que t'agrada una mica tot el procés, amunt i avall, però hi ha alguna part que tiri més, que dius, mira, vull aprofundir més en aquesta, que és la que m'hi sento més còmoda, o tot és per igual?
20: No, jo on estic més feliç, que sempre ho dic, que és darrere la càmera i agafant la càmera. Vull dir, els meus projectes, sí que crec que quasi tots, i si no, amb la directora de fotografia li demano, sempre estic darrere la càmera, perquè per mi és com allà on es capturen les coses i allà on està viu. Llavors jo necessito estar enquadrant i moure el plano segons el que hi passa i segons el que estic sentint i vivint en aquell moment, perquè m'ho prenc una mica així. Però sí, per mi és amb la càmera, és on estic més feliç.
0: I si t'ha inspirat tant Barcelona, tens algun racó de Barcelona que sigui com, buah, aquí és que faria totes les escenes de totes les meves pel·lícules?
20: Bueno, com que sempre pujo a Montjuïc i Montjuïc dona com cap a l'Hospitalet, no?, i la Zona Franca i tot això, de fet, l'últim curt que he fet, que es diu Ferides, que es va passar al DEA i a la Mostra també i així, aquest sí que està tot, és una Barcelona zero postal i la vaig enfocar molt més cap a aquella zona perquè em sembla com si fossin petits ovnis a vegades, vull dir, com que m'agrada també com veure la ciutat des d'una altra perspectiva molt més poètica i molt diferent, vull dir, la ciutat que veig jo, que si sempre vaig a mirar aquella zona de la ciutat, és com també forma part de Barcelona.
2: Jo és que t'ha inspirat molt Barcelona, no sé si també t'ha inspirat Atenes, perquè crec que en aquest 2026 has estat 3 mesos allà fent una recerca a la residència, a veure si ho dic bé, eh? Onassis Eir.
20: Sí, he estat, de fet vaig arribar fa 3 setmanes, un mes, i he estat allà a una residència artística a la Fundació Onassis i he estat explorant el cruising de lesbianes i ha sigut superinteressant, la veritat.
0: Però per fer, o sigui, ho has fet tu o ho has estudiat per fer projecte?
20: Era investigació, sí, com per fer projecte, però no existeix el cruising de lesbianes, però sí que hi ha com una mena d'algo a l'ambient, vull dir, sí que hi ha la sauna de lesbianes, cara, per una cosa de sionisme i Palestina l'han hagut de tancar, vull dir que tenim uns merders, però sí que a Grècia he estat parlant amb molta gent sobre això i també he estat allà, vaig fer una instal·lació artística, llavors he obert una mica la porta a també al món de l'art i també m'està agradant molt. Però sí, vinc d'Atenes i de fer peces en català, grec i italià.
2: Molt bé. I fet l'instal·lació de vídeo de Gentleman, no?
20: Sí.
2: Que és el que dèiem. Tens pensat fer això amb més ciutats, a diferents indrets, a investigar, a documentar i fins i tot d'inspirar-te?
20: Doncs just ara estic amb un projecte per Lleida, pel Museu de Lleida i la Panera de Lleida, que inaugurarem el 17 d'octubre, i això sí que és com un encàrrec que em van fer, i hi ha una exposició que es diu Instruments de l'Ànima, i just som 5 artistes contemporanis que treballem amb les comunitats religioses de Lleida, vull dir, ahir estàvem els del Senegal, els germans Touba, i llavors estem en contacte amb ells i jo he agafat la llum, evidentment, vull dir, canvi de disciplina o canvi de lloc.
2: Eh?
20: Sí. I això sí que ho convertiré més en una mena d'instal·lació, amb testimonis i de tot, però surto una mica del vídeo i obro una mica més com el món de l'art. Però això s'inaugurarà ara a l'octubre a Lleida i està sent superinteressant com parlar amb els evangelistes, parlar amb els musulmans, parlar amb els adventistes i veure com totes aquestes bombolles que... Vull dir, jo sempre ho dic, que em sento com molt privilegiada amb la feina que tinc i que vaig desenvolupant perquè puc entrar a realitats que al nostre dia a dia no ens hi creuem.
2: A més, també hi ha la pel·lícula documental Alteritats, que parlàvem abans, de fa uns anys, que vas codirigir amb la Nora Haddad, no? Aquest tipus de pel·lícula documental, també, pel que expliques, és un procés que vols seguir repetint, que d'aquí a propers mesos, anys, tindrem novetats o no?
20: Sí, hi ha un algo amb el documental que m'agrada perquè també és com un arxiu de la història d'on vivim i de la nostra societat. I com, per exemple, Alteritats, amb la Nora també ho vam dir, que és com un llenç del 2022-3, no?, de les identitats en aquell moment. Una cineasta que m'agrada molt, la Mònica Troit, que és com alemana, per exemple, ella va fer Gendernauts, que també és similar, i al cap de 20 anys van a buscar les mateixes persones protagonistes i va revisitar, aviam com estaven amb les seves vides, amb les transicions, amb tot, i amb Alteritats no ho descartem, ja les vam avisar que d'aquí 20 anys tornàvem.
2: Tornaríem a veure com està en el tema.
20: I a la vegada com fer coses també com l'arxiu de Caladona, que sempre tinc ganes de fer un documental allà, com, vull dir, com coses de... com de preservar una mica i veure una mica què està passant avui en dia.
0: I tu què observes el que està passant avui en dia? I abans deies que sembla que vivim en un arc de Sant Martí per els semàforos de l'Eixample. Què opines de com s'està celebrant l'orgull ara mateix a Barcelona, el Pride, les festes?
3: Breu, fes-nos una pinzelladeta. Quina és la teva opinió?
20: Jo diria, ara no sé quin any és, però no el Pride que ens vol vendre Collboni, no sé qui, no? 2030, sí. No sé, 28, és que no ho sé. Però Collboni, no ens venguis més a més coses ja a la ciutat. Vull dir, com... Clar, jo crec que en un orgull anticapitalista, crític, no? Sempre he anat al 28J autònom i al Pride i he anat alguna vegada per veure el que és, però jo em sento com molt aliena i respecto, vull dir que no d'això, però no és tant, vull dir, crec que no ens hem de vendre tant al capital.
3: Doncs moltes gràcies, Alba, per passar-te per la treva.
20: A vosaltres.

0: Donar treva a partir de la una a la cadena SER i SER Catalunya.
1: Amb la visita de Lorena Iglesias i la secció del Santi Jiménez. I com a tema del dia parlarem dels clubs de correspondència. Ja ens podeu anar deixant WhatsApp al 648 83 43 78.
2: Tot això, com sempre, amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, amb la Laia Meseguer a la producció, la Noemí Pérez a les xarxes, l'Amparo, l'Uri i la de l'aniversari, la Aitana Romà.
1: Moltes felicitats!
2: Us desitgem bon inici de setmana.
0: Això és La Treva. Ens veiem demà.
2: Que vagi molt bé.

0: futuras frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado. Frente a las desigualdades, pacto de Estado.
1: A partir de inmediato hablaremos con un científico que nos explique cuáles son las prioridades que debe incluir un pacto de Estado para hacer frente al cambio climático. Mientras decíamos que el tiempo dará una ligera tregua en las próximas horas y enfrente una nueva ola de calor, la cuarta del verano. Ampliamos la previsión del tiempo con la meteoróloga Nuria Seró.
2: Hola, muy buenas tardes. Hoy va a ser la jornada menos cálida de esta semana y ya se podrán ver los 40 grados. Se podrán rozar en Ourense, también en el Valle del Guadiana y del Guadalquivir. Hoy se esperan unas máximas alrededor de los 35 grados en el centro peninsular y en el extremo norte los termómetros irán entre unos 24-27 grados. Justo en el norte es donde encontramos nubes a lo largo de esta jornada. En el resto es un día muy tranquilo. Eso sí, en Extremadura está llegando el humo, el penacho de los incendios, dejando una mala calidad del aire. Mañana será una jornada con sol, pocas nubes y con más calor que hoy.
1: Y en un día marcado por los incendios, la actualidad nos deja también el juicio de la Kitchen. En la sesión de hoy, el comisario Villarejo ha negado el presunto espionaje orquestado desde el gobierno de Mariano Rajoy. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
3: Buenas tardes. La defensa de Villarejo ha pedido la absolución para el comisario. Sostiene que solo cumplió órdenes para ejecutar una operación de inteligencia que averiguara los testaferros de Bárcenas, que el operativo Kitchen no existió, que fue una invención periodística alentada por el ex tesorero del PP. En similares términos se han pronunciado las defensas de los comisarios Gómez Gordo y Olivera. Pero es numerosa la evidencia en su contra. El juicio quedará esta semana visto para sentencia.
1: Con Nick Sutherland y Juan Carlos Fernández en la técnica y Minerva Marcos en la producción, hora 14 y 6 minutos. Seguimos en la SER.
4: Hora 14 a Catalunya. Ferran Dalmau.
5: Surt a la llum un altre agressió sexual a un menor d'edat que estava sent tutelat per la Generalitat. El va agredir un altre noi que vivia al mateix centre de l'antiga de Gaia. Ara la Generalitat haurà d'indemnitzar la víctima amb gairebé 13.000 euros. Cristina Serra és l'advocada de l'afectat.
6: Parlem d'un nen que havia estat separat de la seva família precisament per protegir-lo i acaba patint una agressió sexual mentre estava sota la tutela de la mateixa administració que havia assumit aquesta presumpta protecció.
5: Aquesta agressió va passar a Barcelona l'estiu del 2023. Aquest cas transcendeix després d'un altre que segurament recordaran. L'agressió sexual a una nena de 12 anys, arran de la qual el govern va decidir refundar la DGAIA. En menys d'una hora, la consellera Esther Niubó donarà explicacions al Parlament de per què un error ha fet que les proves PISA fetes pels alumnes catalans no tinguin valor. Una nova crisi d'educació després de les protestes incessants dels mestres que ja han amenaçat amb un inici de curs mogut. Malgrat tot, el president reitera la seva confiança en la consellera.
7: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar.
5: Crisis a la que el president Salvador Illa està reaccionant des de Vietnam, on és de viatge oficial. L'oposició ja li avisa que si algú porta la llufa és ell.
8: Perquè la llufa ja la porta penjada el govern amb el president al capdavant. La consellera Niubó és una consellera cremada i que incomprensiblement el president de la Generalitat no l'ha cessat amb la darrera remodelació que ha fet del seu govern.
5: És Josep Rius de Junts. Avui ha tornat a funcionar el tren al tram de Montcada i Vallbona, on la setmana passada hi va haver un esvoranc de 20 metres durant les obres que s'estan fent a Montcada per soterrar les vies. Ara bé, una de freda i una de calenta, perquè tot i aquesta millora del servei en aquest punt, avui hi ha hagut diverses línies amb 45 minuts de retards per una incidència en un altre punt, en aquest cas a Sitges. És una rere l'altra a Rodalies.
9: El 26 i el 27 prioritzarem aquestes obres del pla de Rodalies que ens ajudin a tenir fiabilitat en el servei.
5: Davant d'això, la consellera Sílvia Paneque promet millores. I hem de lamentar una altra mort a les carreteres, la d'un motorista, en un accident de trànsit a la Nacional 340 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Amb aquesta mort ja són 79 les persones que han perdut la vida aquest 2026 a les carreteres catalanes, 32 de les quals eren motoristes. I a les 2 i gairebé 9 minuts hem de fer un cop d'ull al temps perquè s'està acabant la treva que ens ha donat aquests dies la calor. Núria Seró, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Avui les temperatures són una mica més altes que les d'ahir, però més baixes que les de demà. Demà continua pujant el mercuri, segueix pujant dimecres i atenció que dimecres ja hi ha avisos activats per calor, especialment a Ponent, on arriben els 40 graus per quedar-se. Avui les màximes en general es mouran entre els 30 i 35 graus. Una jornada que vindrà marcada en general aquesta tarda per la tranquil·litat. Tenim alguns
10: núvols al prelitoral central, també al prelitoral de Girona, comarques interiors, núvols completament inofensius.
5: El que no cessa de cap manera, Núria, és el risc d'incendi. Avui, 84 municipis estan en perill extrem.
10: Amb l'ascens de temperatures dels pròxims dies, cada jornada el risc d'incendi serà pitjor i dimecres serà extrem en bona part del territori. Avui el risc d'incendis és extrem a les Terres de l'Ebre, entre molt alt i alt a la resta de comarques de Tarragona, molt alt en bona part de les comarques de Lleida, tret del Pirineu, on és moderat, i molta precaució també a l'Empordà, on és molt alt.
5: Doncs ja ho sentiu, extremeu les precaucions, especialment si sou a la natura. 2:10 de la tarda, amb en Pol Llergo al control sonor, comencem.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Ferran Dalmau.
5: Què tal? Bona tarda. És un nou escàndol a l'antiga DGAIA. La justícia ha condemnat la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència a indemnitzar un menor tutelat que va patir una agressió sexual quan era a un centre de la Generalitat. Els fets van passar el 2023, quan la víctima tenia 10 anys. L'agressor també era un menor tutelat. Pol Valero.
11: La Generalitat haurà de pagar 12.500 euros a la víctima i a la seva família per la responsabilitat civil dels danys morals. Els fets van tenir lloc l'agost del 2023. Un menor de 15 anys, resident al centre de Barcelona, va fer tocaments a un altre nen de 10 anys mentre eren en un dels lavabos de les instal·lacions. Segons la sentència, l'agressor es va aprofitar de la diferència d'edat i de la vulnerabilitat de la víctima i el dia següent va tornar a abusar d'ell sexualment al mateix lavabo. Uns fets que l'acusat va admetre. L'advocada penalista Cristina Serra, responsable de Dret Penal de Família i del projecte Maluenda Social, ha representat la família de la víctima.
12: Sosteníem que el menor havia patit dues agressions sexuals per part d'un altre menor considerablement més gran que ell, mentre tots dos residien en un CRAE i es trobaven sota la tutela de la DGAIA. Per això, a banda de demanar la condemna del menor autor dels fets, reclamàvem també la responsabilitat civil de la DGAIA, perquè era precisament l'administració qui havia assumit la tutela d'aquest nen i, per tant, tenia el deure de garantir-ne la seva protecció i la seva integritat.
11: El menor ja no està sota la tutela de la Generalitat, la família n'ha recuperat la custòdia i segueix tractament psicològic per les seqüeles de l'agressió.
5: És un nou cas polèmic de l'antiga DGAIA, després del cas de la noia de 12 anys que va ser violada i oferta a través d'aplicacions de cites mentre estava tutelada per la Generalitat. Un cas que, juntament amb els escàndols per la mala gestió de les ajudes als menors, van acabar forçant el govern, us recordaran, a desfer la DGAIA i refundar-la. 2:12, passem ara a altres qüestions, perquè d'aquí a menys d'una hora, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions de l'error de les proves PISA que ha fet que Catalunya es quedi sense poder saber si els nostres alumnes van bé o no. Bàsicament perquè no podrem comparar els resultats de les proves PISA d'aquest any amb les d'altres anys ni amb les d'altres territoris. Per exemple, no podrem saber com va un alumne català respecte a un alumne de Madrid. L'oposició, esclar, li exigirà a la consellera Esther Niubó que assumeixi la responsabilitat d'aquest error, tot i que avui, des de Vietnam, on és en ple viatge oficial, el president Salvador Illa ha tancat files amb la titular d'Educació.
7: Aquí no es tracta de menjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a Illa, tot el meu suport.
5: És el que diu el president, tot i que divendres el govern sí que penjava una llufa. Assenyalava els centres com a responsables d'haver-se confós amb els criteris de les proves PISA. Els directors dels centres ara li tornen la pilota al govern. Defensen que ells van seguir les instruccions i que és la Conselleria d'Educació qui havia de fer seguiment d'aquestes proves. Àlex Calatrava.
13: Les direccions dels centres educatius assenyalen en concret l'òrgan encarregat de supervisar les proves. És l'Agència d'Avaluació i Prospectiva d'Educació, que precisament es va crear l'any passat per substituir l'anterior Consell Superior d'Avaluació. Tot i haver impulsat aquesta nova agència, el sistema va donar el vistiplau al llistat d'exempcions que els centres van proposar. En total van deixar fora a un 23% dels alumnes seleccionats per fer les proves, sobretot per problemes cognitius i conductuals. És molt per sobre del 5% que recomanen l'OCDE, una dada que preocupa a l'Associació dels Directius de l'Escola Pública.
14: Probablement Catalunya no és capaç d'estar al 5%. Això vol dir que la nostra realitat, no la nostra idealització, la nostra realitat és hipercomplex.
13: Jordi Satorra, president de l'associació, el sindicat de professors USTEC, per la seva banda, critica que s'hagi comunicat ara, quan ja se sabia des del març.
15: Que es doni a conèixer ara, finals de juliol, que ja doncs, s'ha acabat el curs i està tothom doncs, ja en una altra onda, per dir-ho d'alguna manera, és ara quan ho donen a conèixer. Està molt clar que el que han pretès doncs, és això, és evitar aquest debat públic.
13: És Yolanda Segura, portaveu del sindicat.
11: Hora 14:14 i l'oposició també carrega de valent contra el govern. S'agafen a la metàfora de qui porta la llufa, que ha fet Salvador Illa en el tall que han escoltat, per tornar-li al president la pilota. Sentim Josep Rius de Junts, Gerardo Pisarello dels Comuns i Juan Fernández del PP.
8: Perquè la llufa ja la porta penjada el govern amb el president al capdavant. La consellera Niubó és una consellera cremada, és una consellera desbordada.
16: És preocupant i que els mostra bàsicament és que el govern no se n'està sortint, no? Que el govern no s'està sortint en matèria educativa.
17: Badulla ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
11: D'aquí a 3 quarts d'hora comença aquesta compareixença d'Ester Niubó, ja senten com estan descalfats els ànims, i és que tot plegat arriba després de mesos arrossegant polèmiques al Departament d'Educació. De fet, el curs ha acabat i començarà també el setembre amb vagues, perquè els sindicats han perdut la confiança amb el govern. Laura Pons.
18: Sí, va ser el mes de març quan el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, va anunciar un acord històric amb Comissions Obreres i UGT.
19: No, un acord de país per l'educació amb els principals sindicats.
18: Un pacte, però, en el que no hi era USTEC, el sindicat majoritari, que seguia anunciant vagues.
20: Animem a organitzar-vos des dels centres per...
18: Es va trencar la unitat sindical, el conflicte seguia viu, tot i que el govern mantenia la voluntat de diàleg i s'intentaven acostar posicions.
21: I en aquests moments la voluntat del govern és totalment de mà estesa i de posar a afrontar aquesta realitat.
18: Però les negociacions van empitjorar amb la infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
22: Ens vam adonar perquè l'actuació va ser tan barruera que dius, si fas espionatge fes-ho bé com a mínim, no?
18: I... El curs va acabar amb un clima de tensió i de mobilitzacions, amb malestar creixent per les condicions laborals, la manca de recursos i la sobrecàrrega a les aules, i començarà de la mateixa manera. L'assemblea educativa farà vaga el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia de curs.
11: Passa 1:15.
4: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
11: I avui és el primer dia laborable amb l'R2, l'R2 Nord i l'R11 restablertes després de l'Esboranc, al barri de Vallbona, dimecres passat, a les obres de soterrament dels trens a Montcada. Els trens continuen passant amb la mateixa freqüència en aquest tram, però sí que afluixen la velocitat. Per això aquest matí s'han registrat alguns retards en aquest punt. I no ha estat l'únic punt complicat. Un incendi també ha tallat els trens d'alta velocitat aquest matí durant una estona i també hi ha hagut incidències als trens regionals que passen pel Garraf. Eva Hidalgo.
23: La circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació de Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès ha estat aturada durant una hora per un incendi al voltant de les vies, afectant també els trens de la línia Barcelona-Madrid. Les flames han estat a prop del camí de la Nou i els bombers les han perimetrat en poca estona ara, però encara hi ha 3 dotacions acabant de remullar. D'altra banda, una incidència tècnica entre les estacions de Sitges i Garraf afecta 5 línies de regionals. Són la R13, 14, 15, 16 i 17, causant retards de fins a 45 minuts de mitjana. A les 12 s'ha resolt el problema, però els trens continuen circulant tard i fora d'horari.
11: L'esboranc de la setmana passada s'assuma als incidents de Gelida d'ara fa 6 mesos i als constants talls de circulació posteriors per diverses avaries a la Seu d'Adif, a l'estació de França. El mal estat de Rodalies es cronifica i perpetua la indignació dels usuaris de banda d'aquesta indignació de tots els passatgers de Renfe, i per intentar solucionar-ho, aquest matí la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat a TV3 que el que queda d'any i l'any que ve prioritzaran les obres que millorin la circulació ferroviària.
9: El 26 i el 27 prioritzarem aquestes obres del Pla de Rodalies que ens ajudin a tenir fiabilitat en el servei. I fiabilitat què vol dir? Doncs efectivament que no hi hagi desaparició de trens, poder actuar en la millora de la puntualitat, de les freqüències, de les capacitats. Per tant, aquest és el camí.
11: Sobre l'esboranc de la setmana passada, Paneque manté les hipòtesis obertes. Encara no sabem què va passar i, sobretot, per què va passar.
9: El primer que ens va preocupar al govern era primer donar seguretat, per això vàrem avalar també aquest tall de circulació, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure, com dic, si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats.
11: 2:18, de seguida tornem.
4: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
24: Formar una família o no? Decidir ara o esperar?
0: Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
1: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Arriben els dies sense IVA de Conforama. La millor selecció de sofàs, matalassos i mobles ara sense IVA. Aprofita i renova casa teva amb molts estils al millor preu. A Conforama i Conforama.es.
6: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
5: Els pagesos estan farts de les plagues de conills i per això la Generalitat s'ha compromès amb ells a dur a terme de forma urgent i immediata un nou pla de xoc per fer front a aquestes plagues que estan mermant les collites de l'Urgell, el Segrià, la Segarra i la Noguera. Maricel Benavarre, aquest pla de xoc pretén posar fi als talls de carretera que les organitzacions agràries fan els diumenges aquest estiu per exigir solucions.
24: Unió de Pagesos, Assaja i altres organitzacions agràries estan satisfetes del nivell de compromís del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, amb la lluita contra la plaga de conills, però estaran vigilant i, com diu Pere Roquer d'Assaja, caldrà prendre mesures dràstiques per acabar amb aquesta plaga.
25: Sí, durant 6 mesos. El departament ha reconegut 276.000 conills morts i no s'ha baixat la densitat. Estem parlant de que, com a mínim, s'ha matat 3 vegades més del que s'està matant.
24: També s'ha compromès Ordeig a agilitzar les compensacions per no poder regar en les zones de protecció, les zones ZEPA, uns 7 milions que ja fa temps que el govern està prometent. Aquesta tarda, diverses assemblees de pagesos decidiran si les protestes acaben o no.
5: I de la ramaderia a l'agricultura. Temperatures extremes, estiu sec i moltes hores de sol estan variant la manera de collir el raïm. La setmana passada ja vam començar la verema en alguns cellers del Penedès i ara a Lleida, Raïmat l'ha començat també, una setmana abans que quan ho va fer l'any passat. Les collites nocturnes ja no són l'excepció, sinó la regla, per un rigor climàtic que obliga a tapar els ceps perquè no rebin la insolació, que els crema. El celler assegura, però, que la qualitat del el vi no se'n ressentirà, Maricel.
24: Raïmat segueix sent dels primers cellers a Catalunya a començar la verema per raons climàtiques. Al Segrià hi fa més calor i hi plou menys. Però enguany aquesta tendència s'ha notat encara més amb un major consum d'aigua de rec, veremes nocturnes i tècniques com ara no desfullar els ceps que ajuden a amagar el fruit del sol i així evitar que es cremi. Ho explica el cap d'enologia del celler, Carlos Escolar.
26: Avançament del moment de la poda, un avançament del final de la collita també. Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los el màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm que el cremaria.
24: Raïmat s'ha preparat per aquests rigors climàtics, tot i que de moment sense canviar a varietats més resilients i per això preveu una collita normal en termes de quantitat i amb unes expectatives de qualitat molt bones.
5: 2:22, l'Hospital de Bellvitge ha aconseguit reduir gairebé un 50% la mortalitat de les dones i un 30% la dels homes després de patir un infart. Això gràcies a un programa especial de seguiment als pacients que n'han patit un, Miquel Giol.
27: En concret, el programa de cardiologia preventiva i comunitària de l'Hospital de Bellvitge ha reduït la mortalitat un 48% en dones i un 28% en homes, segons un estudi que ha comparat dos grups de persones ateses a Bellvitge després de patir un infart. Un dels grups va rebre l'alta abans del projecte, durant el 2018, i l'altre ja amb el programa en marxa el 2022. L'estudi precisa que la mortalitat al cap d'un any i mig de patir l'infart era de prop del 10% abans del projecte i va passar a ser d'entre el 5% i el 7% un cop aquest seguiment ja estava en marxa. En el cas de les dones, la mortalitat s'ha reduït més que en els homes perquè, segons els responsables de cardiologia de Bellvitge, partien d'una situació pitjor. Fins ara, asseguren els experts, tenien més mancances pel que fa al seguiment de la seva salut després d'una malaltia coronària. Els autors de l'estudi apunten alguns aspectes que han estat clau per la millora de les xifres. D'una banda, la integració de l'atenció primària, però també que es presti més atenció a l'entorn del pacient per veure, per exemple, com és la seva feina i si pot o no tornar a treballar. També és clau, asseguren, prescriure exercici físic als afectats.
5: I per la seva banda, l'Hospital del Mar de Barcelona ha constatat que fer teràpia psicològica abans d'una cirurgia millora la recuperació del pacient i redueix l'impacte del dolor postquirúrgic. Ho han demostrat en persones que s'han sotmès a una operació de columna per patologia lumbar degenerativa, Susana Ruiz.
2: Els autors del treball han constatat que fer teràpia psicològica abans de passar per quiròfan milloren un 30% la recuperació funcional i els nivells de discapacitat dels pacients. També redueixen un 20% els nivells de depressió i ansietat respecte a altres persones que no han seguit la teràpia. Ho explica Juan Ramón Castaño, psiquiatra de l'Hospital del Mar i autor principal de l'estudi.
7: Lo que hemos visto es que en los dos grupos, a misma intensidad de dolor, un grupo le provoca menos discapacidad, menos interferencia y menos niveles de ansiedad, depresión, catastrofismo y miedo a mover.

0: aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. 14 Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
1: 2:26 de la tarda, la jutge ha processat els tres agents dels Mossos que suposadament van ajudar l'expresident Carles Puigdemont a arribar i marxar de Barcelona en la seva visita a Llampec el dia de la investidura de Salvador Illa, ara fa gairebé 2 anys. La magistrada havia arxivat aquesta causa, però un recurs de l'acusació d'Hazte Oír va fer que l'Audiència de Barcelona reobrís el cas. Pol Valero.
2: Segons la interlocutòria, després de la investigació hi ha indicis que els tres agents van dur a terme accions coordinades per evitar l'arrest i fer possible la fugida de Carles Puigdemont quan existia un ordre de detenció contra ell dictada pel Tribunal Suprem. Segons l'auto, aquell dia un dels policies estava de vacances, l'altre de baixa i el tercer havia demanat un permís per assumptes personals. L'escrit també apunta que era necessària una planificació de l'actuació i que els tres agents tenien coneixements de tècniques d'escorta i protecció de personalitats. La magistrada dona ara 10 dies a les parts per presentar els seus escrits d'acusació o per demanar que s'arxivi la causa.
1: I un tribunal ha desestimat la demanda que va fer una exdirectiva de TMB, Transports Metropolitans de Barcelona, contra l'empresa. Ella assegurava que l'havien acomiadat de manera improcedent com a represàlia per la seva investigació interna contra altres directius. I, de fet, l'oficina antifrau va dir que, efectivament, aquesta treballadora era una persona alertadora protegida. Però la sentència diu que l'acomiadament no va ser cap represàlia, sinó un càstig disciplinari, justificat per l'assetjament que aquesta denunciant havia fet al seu subordinat. Pau Puig.
3: El jutjat social número 19 de Barcelona considera provat que l'exresponsable de bon govern i compliment normatiu de TMB va assetjar durant anys un subordinat amb humiliacions, retirada de funcions, insults, objectius impossibles i pressions perquè la resta de companys no s'hi relacionessin. Per això conclou que l'acomiadament era l'única sanció possible. El magistrat també rebutja la seva tesi, que va ser acomiadada per represàlies després d'investigar un presumpte cas d'assetjament laboral per part d'un altre directiu, ja que assegura que la reorganització interna ja estava decidida abans i descarta qualsevol conspiració de la direcció. La causa penal que l'exdirectiva manté oberta contra el conseller delegat de TMB i 2 alts càrrecs continua la seva tramitació.
1: 2:28 i el massatgista de la Bisbal, acusat d'agressió sexual a una nena de 15 anys, finalment entrarà a presó. Potser recorden el cas. Aquest massatgista tenia també 4 denúncies més, però 3 d'elles havien prescrit. Va ser condemnat pels casos que no havien prescrit, però va presentar un recurs que ara el Tribunal Superior de Justícia ha rebutjat. Marta Altimir.
4: Una cicatriu que, segons els jutges, la víctima ha sabut descriure amb exactitud i cabala que el massatgista es va despullar mentre abusava d'ella. L'agressió, que remunta a l'any 2022, va ser a la planta baixa de casa l'agressor, Francesc Abelló, on atenia a les seves clientes. Inicialment, l'Audiència de Girona el va condemnar a 2 anys de presó. L'acusació, però, va recórrer la sentència al Tribunal Superior de Justícia i, finalment, li han augmentat la condemna fins a 6 anys de presó. Tot i que els Mossos han rebut 4 denúncies més, cap d'elles ha evolucionat judicialment.
1: I avui el que hem sabut és els concerts finals, el cartell final del que seran els concerts de la Mercè d'aquest any. Seran 5 dies de concerts, amb més d'un centenar de propostes musicals repartides per tota la ciutat. Una edició que es reivindicarà com una de les més internacionals dels últims anys, amb artistes d'una 30ena de països i per primera vegada una ciutat convidada asiàtica, Xangai. Aquesta casa, Ser Catalunya i les emissores també del mateix grup, els 40.

90, en concret, tornaran a posar música a una de les grans nits de la Mercè, des de la platja del Bogatell. I actuaran artistes de casa, com Miqui Núñez, Saxeni i els que ja mai hi poden faltar.

0: a todas las bolsas europeas. El DAX alemán, por ejemplo, sube un 1,4%, el CAC francés casi medio punto, y aquí el IBEX 35 cierra las puertas de un nuevo máximo histórico.
1: Pues vamos ya con los deportes. Alejandro Gallego, cuéntanos.
2: Hola, muy buenas tardes. Pues aterrizado hace menos de una hora el avión que transportaba al FC Barcelona, que ha comenzado hoy su stage de pretemporada en Reino Unido, en Birmingham. Ha convocado Hansi Flick a unos 30 jugadores, sin los mundialistas, aunque sí con Karim Adeyemi, la última incorporación del club, y también con Frenkie de Jong, lesionado de gravedad este fin de semana, y también estaba viajando precisamente a Reino Unido el Valencia.
1: Así llegamos a las 6:03, una hora menos en la Comunidad Canaria.
3: Ser Catalunya.
4: Què tal? Bona tarda. Junts demana al govern de Pedro Sánchez que reflexioni sobre les polítiques d'habitatge. Ho fa després que el president del govern hagi ajornat el nou decret per prorrogar els lloguers fins al 2028, un text que va pactar la setmana passada amb Sumar, però que ara posposa per la manca de suports. Entre ells, entre aquests suports que li falten, són els 7 vots dels de Puigdemont.
5: L'oferta d'habitatge ha disminuït i que, en canvi, els preus, bé de compra o bé de lloguer, doncs han augmentat. I que les polítiques d'habitatge que han fet Colau i Collboni a Barcelona, o que també estan fent Salvador Illa amb Pedro Sánchez arreu, són un fracàs.
4: Josep Rius, portaveu de Junts. L'esborrany del text pactat entre el PSOE i Sumar no inclou les mesures de Junts, que volen abaixar els impostos, desgravar lloguers i hipoteques i invertir, diuen, de veritat en habitatge públic. Més coses. Ferit un treballador atrapat en una bodega d'un vaixell de grans dimensions al port de Tarragona. Els fets van passar ahir al vespre, mentre aquest treballador conduïa una retroexcavadora. Estava apilant la càrrega d'un vaixell per descarregar-la al moll d'Aragó i les cames li van quedar atrapades. La víctima va ser traslladada fins a l'Hospital Joan 23 de Tarragona en estat menys greu. I un últim apunt. El Liceu ha tancat temporada amb 282.000 espectadors i un pressupost de 55 milions d'euros. Les obres de Tristan i Isolde i les noces de Figaro han liderat una ocupació mitjana del 98% i el 93% respectivament de les entrades exaurides. Nosaltres ho deixem aquí, són les 6:05 de la tarda.
1: Es todo, se quedan ya con la ventana. Nosotros volvemos de nuevo con más noticias a las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias. Y como siempre, toda la información actualizada la tienen en cadenaser.com.
3: Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la Ser.

0: Hi ha feines que només veiem quan fallen. Aquí a la ràdio, per exemple, quan els convidats no arriben, o quan un tall no sona, o en un bar, quan triguen molt a portar-te el menjar, o quan està poc o massa fet. O ara que és estiu, als festivals, quan una porta no s'obre, quan un accés es col·lapsa, o quan no hi ha una cua clara. Però quan tot funciona, ho donem per fet, gairebé ningú es pregunta com s'ha fet la feina que hi ha darrere o qui ha arribat abans per fer-ho possible. Zaire Joan, com esteu?
1: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda, molt bé.
0: Us ressona això que estàvem dient? És així?
1: Sí, sí. Per desgràcia, sí.
0: Joan, tu també et sona, eh?
2: Sí, no, és que des de fora només veus l'avent, el famós, però si no trobes cap precal per al mig, entres i surts i no t'has enterat de què s'ha fet.
0: Els hi pregunto perquè la Zara i el Joan són dues de les persones que fan possible que quan arribem a un festival de música tot flueixi. Júlia Domènech, bona tarda.
3: Bona tarda, Laura. Doncs ells es dediquen a que puguem entrar i sortir bé dels festivals, que no es desfermi el caos, perquè es dediquen precisament a aquest muntatge i desmuntatge dels grans esdeveniments, els grans macrofestivals que ocupen l'estiu sencer.
0: Zaire, tu ets molt jove, tens 28 anys. Com entres en aquest món?
1: Doncs vaig començar bàsicament perquè vaig decidir deixar el batxillerat, perquè tampoc veia cap carrera que volgués fer, no em veia enlloc, no em trobava, no sabia cap on volia tirar. I quan li vaig comentar als meus pares que volia deixar els estudis, em van dir, bueno, doncs et ficarem a treballar i així tindràs ganes d'estudiar.
0: Els teus pares, que el tens assegut aquí al costat, perquè el Joan és el pare de la Zaire i els dos es dediquen a aquest muntatge i desmuntatge de festivals. Joan, tu sents orgull de veure la teva filla dedicant-se al mateix que tu? Hi va haver algun moment, potser, que la volies apartar d'aquest món?
2: No, jo pensava que seria potser més difícil de que fos acceptada per al tema d'homes-dones en el mundillo aquest. Però tal com s'ho va agafar i a part de les ganes que veies que era capaç d'això i més, llavors dius endavant, perquè endavant fins allà com vegis que pots.
0: És un món molt masculí, imagino.
1: Molt. I m'he arribat a sentir molts comentaris tant de camioners, perquè clar, també porto el

0: fins al punt de que jo em pensava que era la meva festa d'aniversari.
1: Sí, tothom així. Allà, eh?
0: Correcte.
1: I de petita, què feies? Estaves amb el teu pare veient-ho, com funcionava tot?
0: Jo el veia fent entrevistes per la ràdio, per la tele, el veia hores sense dormir també, però el veia salvant festivals, diguéssim. O sigui, el problema que sortia, ell trobava solucions per tot.
1: Salvador de festivals, eh, Joan?
2: Sí, sí, així és el acabat.
1: Com comences tu? Ella comença, havent nascut amb una festa d'aniversari, que és el muntatge d'un festival, i tu com comences?
2: Jo començo arrel de fer festes a casa importants, com les Revelles de Sant Joan. Després ens vàrem veure capaços de fer un concert o una nit de reggae, perquè no se'n feia, i això va créixer, va créixer, va créixer, va créixer durant 12 anys més un, perquè va ser un dia només, a l'últim, i després d'això el material ja el tenia, ja, d'anar-lo llogant, les tanques ja les tenia, una part, i vàrem dir, què fem de les tanques? Potser que ens dediquem a llogar-les. I com que veníem de la bona experiència del reggae, ens varen cridar més del compte, perquè deien, si sou capaços de posar tantes tanques com heu posat en el Osona reggae, home, volem que ens vinguis a ballar el nostre. I després, conjuntament amb els de seguretat, bàsicament, és quan pots fer uns bons perímetres i que les coses surtin millor.
1: Sí, comences com si diguéssim anar fent pels altres i de sobte dius, pues ara monto el meu propi perquè ja ho tinc tot i començo.
2: Sí.
1: I ara teniu una empresa familiar, entenc.
2: Sí, la Marta, la meva parella, també està a la porta de les oficines, vull dir que som els tres.
1: Mm-hmm. Si tu ja vas entrar directament al món de l'empresa familiar, com és treballar junts, pare i fill?
2: Uf!
0: La pregunta. Jo haig de dir que els primers anys me'n recordo que molta gent em deia, uf, què tal això de treballar amb la família, perquè, bueno, molta gent pues, ho veu, ho ha patit, no, diguéssim. I jo pensava, jo no ho entenia, jo pensava, dic, jo estic molt bé. Sí que és veritat que ara que portem 11 anys, doncs, bueno, han passat moltes coses, n'hem passat de tots colors, però en general és una feina que de molta tensió, molta pressió, moltes hores i molt cansanci, vulguis o no, això amb les relacions doncs et pots enganxar-te amb gent, i sobretot si és família.
1: Però, la confiança.
0: Sí, la confiança fa fàstic, sí. Però tot és amb molt de carinyo, sempre ens hem portat superbé. De fet, jo sóc filla única, no tinc germans, i ell sempre ha actuat com una mica com a pare i com a germà. Així que, bueno, treballar mano a mano, ens hem acabat entenent molt bé, la veritat.
2: Ha anat molt bé, per el que podia haver sigut. Mm-hmm. Vull dir, perquè el que deia, que amb lo dur que és aquesta feina, hem tingut prou calma com per portar-ho a bon terme.
1: Clar, és que ara ho dèiem a l'inici, vosaltres us dediqueu a muntar i desmuntar festivals, però potser la gent, jo la primera, no sabem exactament en què consisteix la feina, què feu cadascun, quins són els... D'aquelles coses que ens trobem al festival, que no sabem d'on venen, què feu vosaltres?
0: Nosaltres muntem les tanques.
1: Les tanques, eh? O sigui, per organitzar les cues, per organitzar els espais...
2: Primer per al perímetre, vale. O sigui... quan arribem, normalment som els primers d'arribar i els últims de marxar.
1: Déu-n'hi-do.
2: Per què? Perquè s'ha de fer el perímetre
0: de seguretat
2: per l'espai, per poder-ho muntar, i fins que no s'ha acabat de desmuntar tot, no podem treure les tanques perquè no entri ningú en el perímetre de seguretat, a part del que deies dels carrils de seguretat, les sortides d'emergència.
1: Dibuixeu com el mapa del festival.
0: El mapa ens el donen.
2: El promotor.
1: Sí, però el poseu sobre el terreny.
0: Correcte.
2: Sí, correcte.
1: Mm-hmm. Vosaltres sou una feina de moltíssima gent, o sigui, no ho deveu fer vosaltres dos sols.
0: Pràcticament sí.
1: Sí?
0: Pràcticament sí. O sigui, hem fet els festivals més grossos que hem fet, com Primavera Sound, com Cruïlla, Rototom... coses així, el Barcelona Beach Festival, coses així tan grosses, sí que hem agafat gent, però també et dic que hem arribat amb el nostre personal, que potser érem 5 muntadors.
1: Si m'esteu dient que 5 persones o 6 posen les balles d'un festival com el BBF, per exemple, o...
0: Sí. Sí que és veritat que depèn de la qualitat del personal, perquè hi ha un pilot de gent que, bueno, que no...
2: Més apte o menys apte.
0: Exacte.
1: Clar, clar.
3: Zaire, i quin és el moment més estressant d'aquests muntatges? I més si sou tan poca gent, al moment de...
2: Obrim port.

0: el moment d'obrir portes,
1: quan diuen abrimos puertas, dius, no pot ser.
0: Sí. Sí, jo me'n recordo un Cruïlla, que hi havia un pilot de palets i restes de muntatge per allà al mig del festival, que clar, això la gent no ho pot veure quan entra, bàsicament perquè s'hi pot fer mal. I jo estava amb el Toro a l'altra banda del recinte del fòrum i em van dir pel walkie, en 3, 2, 1,
2: i tu, no,
0: obrim portes, i clar, jo amb el Toro corrent, agafant els tres palets que quedaven i marxant per potes, i aquest és el moment segurament més estressant.
2: Clar, perquè la gràcia és que no us vegin tampoc.
0: Exacte.
2: Bueno, heu de ser invisibles.
1: Sí, sí, pràcticament.
0: Sí.
2: Quin és el... O sigui, heu dit festivals molt grans, Primavera, heu dit Cruïlla. Quin és el muntatge més bèstia que heu fet? Tu, per exemple, Zaire, fa menys anys que t'hi dediques, però... O algun que recordis com dius, ostres, aquest va ser...
1: Potser el BBF, no?
0: Sí, el Barcelona Beach Festival del 2022 va ser el primer festival que jo em vaig quedar... sola, com coordinant el muntatge, però llavors sí que hi ha un any de sonar, el sonar de dia, que sí que hi va haver un any que per logística de teníem altres muntatges, se'ns solapaven coses, som una empresa petita, i vam fer tot el muntatge del sonar dos persones.
2: Uau.
0: Jo i una altra persona. I eren mil i pico de tanques, amb 3-4 dies.
2: Déu-n'hi-do.
0: Llavors, allò va ser molt, molt, molt dur.
2: Però ho vau aconseguir.
0: Sí.
2: I Joan, tu què portes més anys? Clar, deies, és una feina que hem de ser invisibles. En algun moment heu deixat de ser invisibles? Us heu trobat a gent que us ha vist i us pregunta?
1: Bueno, bàsicament, o per desgràcia, som visibles quan cauen les balles, però el vent... A on són? A on són? I després ens busquen, i després sí que som visibles. Però, de normal, som prou discrets. Jo, perquè m'ha agradat més les festes, i pràcticament abans hi era des de que entràvem amb la primera balla fins que havien desmuntat i em quedaven als concerts.
2: A dins?
1: Sí.
2: Vale.
1: Sí, els havia disfrutat el 90% dels events.
2: Clar, perquè a més gratis, eh? Tu entres allà al festival, sí, home, només faltaria.
1: Si no, trec una balla. Sí, sí, no, però vull dir que és més que tot les ganes que hi poses i d'intentar no molestar. O sigui, això, de fer-te una mica invisible perquè sàpiguen que hi ets i que de no fer cap nosa, però que si han de tirar de tu, que tu puguis tirar de les persones que et facin falta per donar-te un cop de mà, perquè ho coneixeu, suposo, el fòrum amb el vent que fa.
2: Sí.
1: Doncs és molt habitual de que vagin caient coses, que s'aixequin, es tombin...
2: Clar, aleshores trucada i cap allà.
1: Sí, volant.
3: Hem parlat molt del prefestival, però què passa quan s'acaba un festival? És a dir, quantes hores més us quedeu valtros allà recollint tot? Perquè entenc que també hi ha un post bastant dur quan s'acaba.
0: El desmuntatge és bastant més ràpid que el muntatge. Uh-huh. Perquè en el muntatge sempre hi ha el retoc, que és aquell promotor que vol que allò quedi maco, que allò no sé què. I en canvi el desmuntatge és...
1: A fons.
0: Tira milles, que s'ha de treure tot.
2: Fora, fora. Va.
0: Exacte, i el més ràpid possible. Però sí que és veritat que, bueno, depèn de quin festival, allò és un camp de mines.
2: Per què ho dius?
0: Perquè queda de tot, queden gots. La gent, qui hagi anat de festival, sabrà què s'hi fa en una balla, en una tanca. Vull dir, els lavabos estan plens, saps?
2: No vols fer la cua, és tard a la nit.
0: Hi ha gent marejada que no s'ha trobat massa bé. Vull dir que hem arribat a trobar, doncs, bueno, coses no molt agradables, però que també ja ens ho coneixem, estem acostumats, i per sort no som gaire escrupulosos, també us dic.
2: És un món molt desconegut. No sé si tu quan eres petita, o fins i tot tu, Joan, haguessis pogut arribar a imaginar que et dedicaries a això, perquè és un món que al final està molt allunyat del dia a dia de la gent.
1: Jo sí que ho veia clar. Jo ho veia clar perquè m'agradaven les festes, i per això en muntava a casa. Bé, a casa havíem arribat a ser 250 persones.
2: Però quina casa vius, tu?
0: A pagès, a pagès.
1: I vivim a pagès.
2: Vale, vale, dir que al meu pis no hi cap tanta gent.
1: No, i llavors és allò que vas fent festetes i després ja em fas a casa d'un o a casa d'un altre, després en el camp de futbol del poble ja organitzes alguna cosa. Vol dir que comences així a poc, i si t'agrada i entres bé en el mundillo, perquè el que comentàveu de Primavera Sound i de més, i em sembla que vaig començar des de dalt a Montjuïc, que quan estava encara a dalt a Montjuïc vaig començar a muntar les primeres, el primer Primavera Sound allà dalt. Vol dir que passen els anys i s'hi van sumant més events, més events, més events. Només parlem d'aquests grans, però n'hi ha molts de petits, molt cucos i molt macos, que ara actualment són els que estem fent i que ens ho passem tant o més bé, perquè no és aquell patiment d'anar a fondo.
2: Clar, i en el teu cas, Zaira, ell deia ara, a mi m'agradava molt muntar festes, m'agradava molt la festa. Tu també vas per aquí o no?
0: No.
2: No retorn.
0: No m'ha agradat mai el món de la festa, ni quan era joveneta.
2: Fantàstica.
0: Ni la gent així com descontrolada tampoc m'ha agradat mai. De fet, jo quan era petita vaig acompanyar-lo amb un muntatge d'una festa universitària a Barcelona. Ah, sí. I em feien por els homes.
2: Trauma, quants anys tenies?
0: Quants anys tenia?
1: 10, 12 anys.
2: Vas entrar jove al mundillo, també.
0: Sí.
1: No, m'acompanyava en els muntatges, moltes vegades, i clar, veia aquella gent desfassada.
0: Jo crec que ho hem amat tant...
2: Igual és un trauma infantil,
3: és un trauma.
0: Sí, o sigui, ho hem amat tant que no he necessitat ni no bec alcohol, quasi bé soc abstèmia. No m'agrada el món de la festa, les aglomeracions de gent i tot això, no m'agrada, però el fet de muntar-les és com... No sé, com, li trobo com certa màgia. I també m'agrada veure la gent disfrutar, això sí.
2: Que interessant la vostra feina. I que desconeguda, i que bé que n'hagueu vingut a parlar aquí al balcó. Joan i Zaira Senyer, la família que ha construït literalment una vida entre tanques, toros i escenaris. Moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a mirar els festivals des de l'altra banda d'aquesta tanca.
0: A vosaltres.
1: A vosaltres.
2: Alep i Joan, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Què recollim del dia?
4: Doncs comencem amb dues notícies de fa uns minuts. Per una banda, s'ha activat l'alerta Ferrocat per un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre Clot i Glòries. S'està desallotjant l'estació de Glòries i la de Clot ha quedat tancada i el SEM ha activat 19 ambulàncies i està atenent a 120 persones, cap d'elles ferida de gravetat. I per altra banda, una trentena de dotacions terrestres dels bombers i 7 mitjans aeris treballen en un incendi a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, que ha començat a 6:15 a la zona de la Rasa de l'Omella. El flanc esquerre crema amb intensitat i tractors llaurant estan ajudant a contenir-lo, mentre que el dret avança amb velocitat per una zona de rostolls. I seguint amb els temes del dia, avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet declaracions al Parlament per informar sobre l'error en les proves PISA. Aquest any, Catalunya quedarà fora d'un informe internacional que es publicarà al setembre per un error estadístic. Els instituts van excloure massa alumnes, en concret el 23,2%, de fer els exàmens argumentant necessitats especials. La consellera creu que els canvis en els organismes que s'encarreguen de supervisar les proves podrien haver influït.
5: Que aquest incident no desacredita l'aposta del Departament d'Educació i Formació Professional per l'avaluació. Al contrari, demostra fins a quin punt calia reforçar i cal seguir reforçant el model d'avaluació educativa sistèmica i, en general, els controls de qualitat.
4: Niubó, però, considera que l'error de les PISA pot haver sigut també per la confusió de criteris d'altres proves com les competències bàsiques de quart de l'ESO. L'oposició ha retret a la consellera que hagi ocultat una informació que ja sabia des de fa 4 mesos.
6: Ens vol fer creure que durant mesos ningú va supervisar el procés, ningú va revisar les dades, ningú va aixecar la mà. El més greu és que hem fet el ridícul davant la comunitat internacional.
7: Que 51 centres educatius amb equips directius diferents i aplicacions diferents es van equivocar exactament igual.
8: El desastre d'aquesta vegada és exclusivament seu i entendrà que en un moment de crisi educativa fa saltar encara més les alarmes.
9: ¿Qué pretende? ¿Que le demos las gracias por ocultarlo 5 meses en lugar de 6?
4: Són diputats de Junts, Esquerra Republicana i PP. I també hem conegut una altra agressió sexual a un menor d'edat que estava sent tutelat per la Generalitat en un centre de l'antiga Degaia. Els fets van passar a l'estiu del 2023 quan la víctima tenia 10 anys i ara la Generalitat haurà d'indemnitzar-la, Pol Valero.
10: Els fets van tenir lloc l'agost de fa 3 anys, mentre eren en un dels lavabos d'un centre de Barcelona. Un menor de 15 anys va fer tocaments a un altre nen de 10 anys i el dia següent va tornar a abusar d'ell. Ara la Generalitat haurà de pagar 12.500 euros a la víctima i a la seva família. Cristina Serra és la seva representant, advocada penalista i responsable del projecte Maluenda Social.
11: Parlem d'un nen que havia estat separat de la seva família precisament per protegir-lo i acaba patint una agressió sexual mentre estava sota la tutela de la mateixa administració que havia assumit aquesta presumpta protecció.
10: L'advocada denuncia que els responsables del centre no van dur el menor a declarar el dia que estava citat i que la víctima no va poder explicar la seva versió al jutjat fins que el seu pare va recuperar la custòdia i li va portar.
4: Gràcies, Pol. I és un nou escàndol a la Dega i a un organisme que depèn de la Conselleria de Drets Socials i que aquesta legislatura ha aixecat polseguera sobretot per dos casos. El d'una menor que va ser violada i explotada sexualment mentre estava sota la tutela de la Degaia i per les irregularitats que va demostrar la sindicatura de comptes en l'externalització dels serveis. I per tancar, a tribunals, la jutge ha processat els tres agents dels Mossos que suposadament van ajudar Carles Puigdemont a arribar i marxar de Barcelona fa 2 anys en la seva visita a Llampec el dia de la investidura de Salvador Illa. La causa, abans arxivada, s'ha reobert per un recurs d'Azteoir. Aquell dia, segons l'autor, un dels policies estava de vacances, l'altre de baixa i el tercer havia demanat un permís per motius personals. La magistrada dona 10 dies als Mossos per presentar escrits d'acusació o bé per demanar que el cas s'arxivi.
2: Doncs ho seguirem. Gràcies, Elia.
4: Gràcies.
2: I ara agradaria del balcó la Núria Vilamala. Núria, com estàs?
12: Què tal, Laura? Bona tarda.
2: Bona tarda. Què tindrem avui?
12: Doncs avui estem primer pendents del Barça perquè Laura ja ha marxat cap a Birmingham a fer un estatge de pretemporada i ho ha fet amb Ter Stegen, que estem pendents que acabi de tancar la seva sessió a l'Àjax, i ens ha explicat l'Adrià Soldevila que hi ha temes burocràtics pel mig, per tant s'ha d'acabar de tancar, i també amb Frenkie de Jong, que està lesionat, però ha viatjat amb l'equip per fer la recuperació des d'allà, i ens enganxarà en directe a partir de 8:45 de la nit l'homenatge que li fan a Vilablareix a Pau Cobercí, campió del món. Per tant,
2: i el seguireu, evidentment.
12: Sí, tenim allà el Santi Ovalle, per tant estarem pendents de tota l'actualitat del Barça, que no és pas poca.
2: I més enllà del futbol, vol?
12: Doncs, Laura, divendres t'explicava que parlaríem amb la Sara Gallego.
2: Sí, l'atleta, no?
12: L'atleta, correcte, que ha estat 3-4 anys molt lesionada. Aquest cap de setmana tenia el campionat d'Espanya. Doncs ha quedat campiona.
2: Què dius?
12: Laura, ha quedat campiona d'Espanya, estem molt contents.
2: Home, enhorabona, però suposo que ja la felicitaràs,
12: sí,
2: no?
12: Sí, hem quedat amb ella per felicitar-la perquè li van portar una miqueta de sort, també, no?
2: Home, clar que sí, jo crec que va ser gràcies a la graderia que la Sara va guanyar aquest campionat.
12: Amb 7 talismans.
2: Clar que sí.
12: I, Laura, deixa'm dir-te que per mi la notícia del dia...
2: No és cap d'aquestes.
12: És com lo cap a casa, és que el Girona ha anunciat la renovació de Cristian Estuani.
2: Vaja, sí. Molt bé.
12: Home, l'estàvem esperant perquè, clar, va acabar contracte el 30 de juny, no estava entrenant, és a dir, ara estava sense equip, i fins avui no s'ha fet oficial i, bueno, ha estat una gran alegria.
2: I tu contentíssima, clar que sí.
12: Jo contentíssima, ja tinc el dia fet, jo.
2: Doncs molt bé. Gràcies, Estuani.
12: Obriria l'agradaria amb aquesta notícia, Laura.
2: Però no ho faràs.
12: No puc.
2: Però la diràs, l'explicaràs i ens l'ampliarem.
12: Sí, l'està preparant el Martí Juncà i li he dit que tranquil, que té temps.
2: D'aquesta graderia, 15 minuts estaran dedicats a Estuani i en Girona. Núria, doncs t'escoltem a quarts de nou. Gràcies.
12: Una abraçada, Laura.
2: Núria Seró, com estàs?
13: Bé, i tu?
2: Molt bé, també, de dilluns. Un dilluns que, on la calor s'ha portat bastant millor, no? Almenys aquí a Barcelona sí. Ha fet més bon dia. Què tal a la resta de Catalunya?
13: Doncs també la calor ha estat controlada amb unes màximes entre els 30 i 35 graus. Han pujat una mica respecte al cap de setmana, perquè què tal el cap de setmana amb aquesta treva de la calor?
2: T'he de dir que molt millor. Estava a un lloc on a la nit em vaig haver de posar sudadera i pantaló llarg.
13: Oh!
2: Ens vam fer una foto i vam posar quin privilegi poder patir fred avui.
13: Sí, doncs això ja s'acaba, perquè de fet dimecres entre la quarta onada de calor d'aquest estiu, perquè sí que ha marxat uns quants dies, de fet aquest cap de setmana, com bé deies, jaqueta inclús o pantalons llargs. Avui han pujat una mica les temperatures, calor moderada, demà pugen una mica més i ja dimecres se tornen a activar avisos per altes temperatures, especialment a Ponent, quan arriben els 40 graus i ho fan per quedar-se. Una jornada avui, com dèiem, bastant tranquil·la, amb alguns núvols inofensius pel prelitoral central, també de Girona, i demà serà una jornada una miqueta més càlida, amb unes màximes a la costa entre els 30-33 graus, a l'interior entre els 34-37, i tindrem en general pocs núvols. Al matí sí que podríem tindre alguns núvols baixos que duraran molt poquet, boirines entre Osona, la Selva, inclús entre l'Urgell, la Conca del Barberà, una jornada en general molt tranquil·la, una mica més càlida, amb un índex ultraviolat molt alt, ens hem de protegir del sol. I perquè fa dimecres, temperatures, com dèiem, més altes, tornen els 40 graus per quedar-se a Ponent i continuarem parlant de molta tranquil·litat. No serà fins divendres quan esperem nuvolades, inclús algun ruixat al Pirineu que puntualment pot ser fort, però en general hem de parlar d'una setmana càlida i seca. I si demà algú vol anar a la platja, la temperatura de l'aigua del mar a la Costa Brava estarà al voltant dels 25 graus, 27 tant a la Costa Central com també a la Costa Daurada.
2: Fantàstic, doncs molta protecció per aquesta calor que ve a partir de dimecres. Adiós.
13: Sí, demà ja ho notarem, també ho notarem amb les mínimes, ja hi haurà bastantes nit, la nit ja serà tropical, però especialment dimecres tornarem a suar.
2: I avui dormirem bé?
13: No tan bé com ahir, però millor que dimecres.
2: D'acord, doncs a veure, i aprofitem aquests dies que encara, aquestes hores que ens queden de menys calor.
13: Sí.
2: Gràcies, Núria.
13: Una abraçada, adéu.
2: El Lluís Colomés al control de so, ara són les 7:24 d'aquest dilluns 27 de juliol de 2026.

0: Sergi Nanue, bona tarda.
1: Hola, hola, bona tarda.
0: Ja tornes a ser aquí, sí. No has viatjat més. El Sergi és periodista, viatja per tot el món d'una manera, diguem-ne, diferent, a peu, en bici. La setmana passada ens explicaves, per exemple, que vas anar a cavall per Mongòlia. Quina realitat anem a descobrir avui?
1: Doncs avui us porto a un lloc molt especial del món, un lloc molt únic, que és una petita illa que es diu Socotra.
0: És que no em pot agradar més.
1: Socotra.
0: Home.
1: Ja només el nom...
0: És que crida per anar-hi.
1: Sí, absolutament, absolutament. I és una illa que es troba al Golf d'Aden. Uh-huh. Està en un lloc molt privilegiat perquè està molt separat de les dues zones de terra que té a la vora. Uh-huh. Per exemple, està a 250 quilòmetres de Somàlia i a 350 quilòmetres de la península aràbica del Iemen.
0: Que perquè és del Iemen.
1: És una illa del Iemen. Tot i que és com estar en un altre lloc.
0: És que a mi m'han dit que és una illa que sembla d'un altre planeta.
1: Totalment.
0: És com si estàs a qualsevol altre lloc, sí, que no sigui la Terra.
1: És molt interessant, sí, sí, sí, sí. La sensació és aquesta. A mi m'ha passat d'estar fent una excursió per allà i de dir, això és, efectivament, d'un altre planeta o fins i tot d'una altra era. Perquè penses, aquí em pot aparèixer un dinosaure ara, no? Típica imatge de Jurassic Park. Hi ha una vegetació, hi ha un ecosistema que és completament únic al planeta. Per exemple, un 30% de les plantes que hi ha són endèmiques.
0: És a dir, només d'allà, només estan allà.
1: Només es troben a Socotra. Un 90% dels rèptils també ho són i un 95% dels caragols terrestres.
0: Jo soc de Lleida, m'encanten els caragols, sí.
1: Pues allà n'hi ha alguns que no es troben enlloc més de Socotra.
0: Són grans, imagino.
1: Sí, hi ha de tots els tamanys.
0: Mare
1: de
0: Déu.
1: I bé, per exemple, hi ha algunes plantes que són molt característiques, val? Que són una mica com l'emblema de Socotra. La més famosa de totes és l'arbre de sang de drac.
0: Sí.
1: Que és un arbre molt curiós, té la forma com d'un paraigües al revés.
0: És com rodó.
1: Exacte.
0: Té formes esfèriques.
1: Sí, sí, sí, exacte. És com un rodonet de dalt, com si fos una cúpula, i hi ha algunes persones que la descriuen també com si tingués les arrels per branques.
0: Vale. No?
1: Que és com si estigués capgirat l'arbre. Uh-huh. Ja només, ja us dic, passejar i veure aquests arbres és absolutament increïble. I és un lloc que té com tres paisatges molt diferenciats. D'una banda, a la zona de muntanya, que és on hi ha més humitat, més verd, i on es poden veure més aquests arbres. Després, si baixem una mica, a les zones d'altiplans, que hi ha, per exemple, moltes gorgues naturals, on et pots banyar, piscines precioses. I després, la zona de costa, que també és espectacular, platges de sorra blanca, aigua turquesa...
0: Paradisíac.
1: La típica imatge. Zero persones banyant-se, la típica imatge. Sí, sí, llavors és un lloc molt, molt, molt, molt especial del món. I ja us dic, és com, efectivament, com deies, està en un altre planeta.
0: Que fort. I viu molta gent allà?
1: No hi viu masses persones, hi viuen unes 50.000 persones que sobretot es dediquen a la ramaderia. Hi ha moltes cabres, hi ha més cabres que persones. Sí, hi ha moltes cabres. Que, de fet, curiosament, és una espècie invasora que han portat els humans i que té les seves implicacions ecològiques perquè es mengen alguns dels arbres aquests tan especials abans de que creixin i llavors... Bé, és un tema aquest també, el de les cabres de Socotra.
0: Les cabres de Socotra.
1: Sí.
0: I viu poca gent, però allà hi vas conèixer algú molt especial.
1: Doncs sí.
0: Qui és? Sí. Presenta'ns ell.
1: És un dels personatges més espectaculars que he conegut en els meus viatges. Es diu Abdullah. I és probablement l'últim home cavernícola que queda a Socotra.
0: Quan dius cavernícola, vol dir cova, eh?
1: Vol dir que viu en una cova. Cavernícola sona molt malament, però vol dir un home que viu en una cova. Un home que va néixer en una cova ja fa 64 anys i que ara continua vivint en una cova.
0: Em sembla fortíssim.
1: Sí, de fet, és l'últim, o un dels últims, perquè vaja, hi ha llocs de Socotra que encara s'han de descobrir, però bé, és un dels únics llocs, un dels únics homes que sabem que encara viu en coves. I, de fet, vaig tenir l'oportunitat de parlar amb ell. Sí, vaig poder parlar amb ell i vaig fer una entrevisteta. I, de fet, si voleu, us podem ensenyar un tros que explica per què decideix quedar-se a la cova.
2: But here I like my paradise here. I like the nature when we grew up with nature.
1: Aquí el sentiu, no? Parla de que per ell això és un paradís. Diu, m'agrada la naturalesa, jo he crescut envoltat de naturalesa, i explica també com el seu pare, la seva dona, els seus fills, tots van acabar decidint de marxar a lo que ell diu la ciutat, però que és un poble molt petit que hi ha al costat.
0: La ciutat,
1: la ciutat. Sí, sí. I ell no, ell va decidir quedar-se. Explica també que ha tingut un munt de fills, n'ha tingut 15.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, dels quals, malauradament, només queden 6 de vius. Les condicions hospitalàries, com us podeu imaginar, Socotra, no són les mateixes que tenim a Europa. Però bé, és un home de família. De fet, explica que ell a la seva cova hi té com, un, com una xarxa penjant de les roques i diu que allà hi penja els seus nets.
0: És que, a veure, és que jo ara et volia preguntar com ens l'hem d'imaginar aquesta cova. Si tu entres i ja com sale separada, és com una cuina, un menjador, una habitació...
1: Molt bona pregunta, Laura, m'encanta que me la facis.
0: Home.
1: Sí, sí, sí. A veure, és una cova que és que sembla treta una pel·lícula. Només ja d'entrar, a l'entrada hi té ficada una mandíbula de balena blava.
0: Vale. Que et dona la benvinguda.
1: Actua de porta.
0: Fantàstic. Bueno,
1: llavors tu entres i res, és una única sala, que sí que té profunditat. Jo no vaig arribar a anar fins al final de tot. I allà hi té doncs, un petit lloc on prepara el foc, no?, per preparar el te, per exemple, que em va preparar, o per cuinar també allà pot cuinar-hi. I sí que una cosa que destacava és que si miraves més cap a la profunditat de la cova hi veies un esquelet que semblava com de cocodril, però que ens va explicar que era d'orca.
0: D'orca. Però això és la decoració que té ella a la cova.
1: És la seva decoració.
0: Fantàstic.
1: Llavors hi té una orca, de fet porta un collar fet amb dents d'orca, i té una connexió molt estreta amb la naturalesa. De fet, una cosa molt sorprenent que va fer mentre estava allà parlant amb ell, diu, ah, un moment, queda parlar amb els meus amics. I fa... xiula i apareixen tot d'animals.
0: Com la Blancaneus.
1: Totalment com la Blancaneus.
0: Fortíssim.
1: Apareixen ocells, apareixen cabres... i tots apareixen allà per saludar-lo. Molt surrealista. Molt surrealista. És un home de 64 anys, com us deia, però que se'l veu molt sa. Molt sa, molt fort, té tauleta de xocolata, o sigui, té uns abdominals ben marcats, té unes dents blanques que explica que es renta només amb la sorra de la platja, i bé, heu d'entendre també que està a una llacuna espectacular, una llacuna preciosa d'aigua turquesa, i de fet, li vaig preguntar també...
0: Què menja, no?
1: Què menja,
0: és, clar.
1: Exacte,
0: és
1: que... sí, sí, sí.
2: In the morning I breakfast dates, so-called dates, with the barbecue fish,
1: i ens explica no, la seva dieta. Diu que menja per esmorzar uns dàtils de Socotra, que menja també peix a la brasa i, sobretot, que menja marisc, musclos, vieires, ostres...
0: Home, realment menja bé.
1: Menja molt bé. I, de fet, va dir, mira, us porto el meu hort, feia la broma, i em va portar a la llacuna. I de cop et treia, doncs mira, això una ostra, té, menja una ostra. Ara, una vieira. I t'anava traient de la llacuna, com si fos el seu jardí, anava traient tot de productes per
0: que,
1: menjar.
0: Que pesque ell, imagino.
1: Sí, sí, sí, sí. Un home molt, molt, molt sorprenent, que no ha sortit pràcticament mai de l'illa. I dic pràcticament perquè, bé, és un home molt divertit i explica les coses amb molta gràcia. I explicava l'única vegada que ha deixat la illa.
0: Que devia ser un drama, per ell.
1: Efectivament, va ser un drama. Imagineu-vos una persona que només ha vist la cova i com a molt el poble del costat on viu la seva
0: ciutat.
1: Dona. Exacte, el que ell diu la ciutat. Doncs se'l van emportar a Iemen continental,
0: vale,
1: i a Oman. Perquè es va fer una mica conegut per xarxes socials quan la gent va descobrir aquest home.
0: El que deies l'altre dia, no? Que l'internet al final canvia
1: exacte,
0: les coses.
1: Exacte, l'internet ho canvia tot. I bé, se'l van emportar per gravar-lo, no? Per fer-li algunes entrevistes i així. I explicava que quan estava a Oman el van portar a un hotel i allà el van deixar sol i ell explicava el gran drama que va suposar per ell entendre que era un ascensor.
0: Clar.
1: El van ficar en un ascensor...
0: En una cova no hi ha ascensor,
1: exacte,
0: evidentment.
1: Exacte. El ficaven en un ascensor i l'home doncs, començava a apretar els botons i no entenia què volia dir cada
0: ai,
1: botó.
0: Abdullà.
1: Es va ficar molt nerviós.
0: Normal.
1: Però a més després explicava que quan el van deixar a la seva habitació que feia molt de fred perquè tenia l'aire condicionat ficat. Una altra cosa a la que, lògicament, no estava acostumat. Llavors, ell va intentar apagar aquell dispositiu que emetia aquell aire fred i ho provava amb el mando, amb els botons, se li encenia la tele, se li apagava la tele i, al final, explica que quan va arribar el seu amic, que l'ajuda amb aquestes coses, va entrar a l'habitació i no el trobava i va buscar-lo i va veure que s'havia ficat a sota del llit.
0: Ai, pobre!
1: Per protegir-se del fred.
0: Clar.
1: Però, tot i això, explica que es va posar malalt. Val? Diu que ell a la cova mai no s'ha posat malalt, però que allà, en aquell hotel i amb aire condicionat, es va posar malalt.
2: 16 days I have sick, change water, cold, all my time I have my head and leprosy.
1: Explica que va estar 16 dies malalt.
0: Pobre, clar, és que va passar d'una cova a un aire condicionat que probablement estava a menys de 20 graus i...
1: Sí, sí, i això ens va afectar molt.
0: Es va curar.
1: Bueno, va tenir una anècdota també, perquè va anar al metge, li van receptar el medicament, i com que mai s'ha pres medicaments, se'ls va prendre tots de cop.
0: Ai, no.
1: Esperar cada 8 hores, no va passar res, està
0: no
1: bé,
0: passar res, vale.
1: I es va acabar curant.
0: Menys mal. L'has tornat a veure? Has tornat a Socotra a visitar-lo?
1: Sí, he tornat a visitar-lo, ja l'he vist dues vegades, i espero poder tornar-hi d'aquí poc una altra vegada.
0: O sigui, jo vindria amb tu, si vas, ja,
1: doncs,
0: ja m'ho dius.
1: Doncs doncs prepara't perquè hi anirem.
0: Sergi, doncs moltes gràcies per parlar-nos de l'Abdulà, que és l'últim, o dels últims, no ho sabem, homes de Socotra que viuen en una cova. Ens retrobem la setmana que ve i a veure on anem.
1: Molt bé.
0: Nosaltres ho deixem aquí, ara 2 minuts, i podreu escoltar els podcasts del balcó. Avui una secció del quadre de la Raquel i després un reportatge sobre com estan creixent els oficis de tota la vida. Fins demà.
3: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del balcó.

0: C51, aquesta és la música que en Joan Bofill ha triat per il·lustrar el quadre de la Raquel Tulleuda, la nostra ginecòloga, sexòloga, que ve els dimecres a parlar del quadre de la Raquel.
1: Efectivament, sí.
0: Aquesta música és l'Anita que canta?
1: Aquesta cançó jo crec que li sona a moltíssima gent. Anita, brasilera, fantàstica, que va treure aquesta cançó el 2017 amb J Balvin, a Colòmbia, es diu Downtown, que no parla del centre d'una ciutat, com us podeu imaginar, sinó que parla de...
0: Le gusta bajar al...
1: A ella le gusta cuando bajo downtown. Me pide que me quede ahí envenciado. Le digo, mami, estoy interesado. Si quieres, yo me quedo para otro round.
0: Raquel Tulleuda, com estàs?
2: Molt bé.
0: És bona l'elecció de
2: meu fill? És bona, és bona. I quan sàpigues el tema, veuràs que és més bona encara.
0: Sí. Primer hauríem de veure el quadre.
2: Vinga,
0: sabré quin és? T'estic imaginant, clar, el tema...
2: Sabràs reconèixer l'època, no sé si sabràs identificar el pintor.
1: Deixa'm dir als oients que si volen veure el quadre que ara ensenyarem, al nostre canal de YouTube de Ser Catalunya poden veure-ho, i també les nostres xarxes a X, a Balcó Cercat, estem fent el directe perquè puguin veure també el quadre.
0: I vaig a veure el quadre. Oh, aquest és moderníssim, no? És... contemporani.
2: És, sí. És,
0: segle XX.
2: Això és segle XX, és 1967.
0: Podria ser, no ho sé...
1: Descriu-lo, Anna. Fons blanc...
0: És un fons blanc, una boca vermellíssima, que està, que té la comissura de la boca una cigarreta, està pujant el fum, se li veuen les dents, i s'intueix la llengua, recolzada també sobre el llavi inferior, a un quadre molt sensual, eròtic, diria. Sí, eròtic.
2: Perquè és la boca, no?
0: I
2: al final la boca té un component molt eròtic. És pop art.
0: És pop art.
2: No és el que tothom reconeixeria, potser quan parlem de pop art, és Warhol, i
0: clar,
2: aquest quadre no és de Warhol.
0: No és Warhol. No. Com has dit, no reconeixeré, dic no és Warhol.
2: És Tom Besselman. Aquest quadre està al MoMA i és de 1967, com dèiem.
0: Quin tamany té?
2: I Besselman... Ostres, ara mates, Anna, ara mateix.
0: És que
2: jo l'he vist, però fa temps, i diria que és un quadre, un palet més gran de la reproducció que tenim ara aquí.
0: M'agrada moltíssim el joc dels blancs, de la cigarreta, del fum, que és més aviat grisós, del fons, i de les dents.
2: Sí, perquè en realitat la paleta de colors és molt restringida, no? Hi ha vermell rosat i blanc cru, grisós, i no hi ha res més. Però això fa que realment posis molt, molt el focus en aquesta boca entreoberta, que sempre té aquest vernís com de sexualitat, no? Una boca entreoberta.
1: 2,70 per 2,10 centímetres.
2: Doncs imagina't.
0: Home, gegant. És que ho he dit, també imaginava gran, perquè l'efecte és com que se't vol engolir.
2: N'hi ha més d'un. Aquest és la boca número 12, si no recordo malament, i n'hi ha més, eh?
0: I sobre l'autor?
2: I sobre l'autor, doncs Tom Besselman és un dels màxims exponents del pop art. Sabem que és aquesta corrent de partir de mitjans, bueno, sí, més o menys mitjans del segle passat, que una miqueta posa en dibuix i en collage i en gravats aquesta cultura del consumisme, no? I comencen a produir moltes vegades art en sèrie que abans no s'havia fet. A vegades s'ha qualificat com d'un art una miqueta naïf, no? Com si darrere d'aquest tipus de moviment no hi hagués un coneixement de les tècniques pictòriques clàssiques, però no és així en absolut. I a mi en concret Besselman m'agrada molt. Ell té moltes pintures en les que posa en aquesta en concret posa el focus en la boca, en els llavis, però en té moltes en les que posa el focus en un mugró, en el món de Venus. És a dir, que els colors són diferents justament en aquesta zona, sempre amb aquest tipus de dibuix una mica que recorda el còmic, no és una pintura realista. Mai tens la sensació de que estàs veient un retrat com a tal, però sí, amb aquest punt com molt eròtic, no? Ell, com us dic,
0: molt
2: es fixava
0: eròtic,
2: molt,
0: sí.
2: Es fixava molt, doncs, en boca, en mugrons...
0: Entre la música que ha posat en Joan, no? Te gusta bajar al
2: downtown.
0: I aquesta boca, intueixo que parlarem de sexe oral.
2: Correcte, aquest és el tema, sexe oral. Una miqueta també motivat perquè vaig veure en els comentaris de la setmana passada que algú deia, massa explícit el que parleu. I jo pensava, home, és que parlem de sexe.
1: Home, que
0: aleshores, qui deia massa explícit?
2: No, m'he de fixar en qui eres, igual.
0: I
2: al final qualsevol comentari és benvingut.
0: I tant que sí.
2: Correcte, sempre que sigui amb respecte a tot és benvingut. Però hi havia una persona que deia, ostres, és massa explícit, no, el que comenteu.
0: I has dit, vols caldo, dues tasses?
2: No,
0: has dit això?
2: I he pensat, ostres, però si realment vaig començar a donar voltes i dic, mai hem fet una secció de sexe anal o de sexe oral. I vaig dir, home, no comencem tampoc per lo més dur, però sexe oral ja toca. Així que per això us he portat també, amb Besselman.
1: De què volen que vagi la secció de sexe? Doncs de pràctiques sexuals, no?
2: Correcte.
1: També?
0: Com de problemàtic és el sexe oral en el món de les parelles?
2: És problemàtic. És problemàtic.
0: Ho és?
2: Ho és. Ah, ho sí? És, sí, moltes... Sempre tenint en compte el que us he dit moltes vegades, jo estic esbiaixada. Les persones que tenen una vida sexual que els hi va fantàsticament, a mi no em venen a veure. Clar. Per tant,
0: la meva perspectiva... Una pràctica totalment...
2: És totalment normalitzada, però jo tinc una perspectiva esbiaixada, perquè em venen a veure persones que tenen dificultats, òbviament. Però sí, és una pràctica que moltes vegades genera friccions per moltes qüestions. Mm. Una pel de sempre, perquè no en parlem prou, i per tant no expliquem què m'agrada, què no m'agrada, això que em fas em funciona, això no em funciona. Mm. Dues, perquè tenim un pensament molt màgic en referència al sexe oral, i això crec que hi ajuda fins i tot aquest món tan digital i d'influencers en el que vivim, en el que hi ha cursos fins i tot per aprendre a fer un cunilingus, aprendre a fer una bona fel·lació, com si hi hagués una fórmula.
0: Vull dir, estem parlant de sexe oral amb la Raquel Tulleuda. Ha portat un quadre pop art amb una boca sensual eròtica que ens porta, que és perfecta pel tema. Ara deies, jo et preguntava si com de problemàtic era el sexe oral per les parelles, en deies que ho és. Mm. I deies, per la manca de comunicació, i has parlat de fórmules.
2: Sí, perquè tendim a pensar que hi ha una fórmula per fer-ho correctament, com si hi hagués una manera de donar sexe oral i una manera de rebre'l. I això és totalment una variabilitat interpersonal bestial.
0: No hi ha una fórmula.
2: No hi ha una fórmula, hi ha el que li funciona a cada persona. I...
1: És que a més, jo crec que és de les pràctiques a les quals ha estat tenir més comunicació, no? Perquè pot ser hi ha moltes variants i cada persona és un món i li agrada d'una manera o una altra.
2: I és important que ho comuniquem i que tinguem la capacitat, com sempre, de saber què és el que ens agrada a nosaltres mateixos, que sovint no està identificat. I molt important la relació a nivell d'erotisme que tenim amb la nostra pròpia boca, que això moltes vegades s'ha perdut. És a dir,
0: no els només... Petons, reivindicats
2: no només
0: per la Raquel.
2: Els petons i què faig amb la boca? No només com m'agrada que a mi em practiquin sexe oral, sinó a mi, amb la boca, què és el que m'agrada fer? És a dir, la comunicació és bidireccional. A mi m'agrada que em facis això, però quan jo practico sexe oral a tu, aquesta part m'agrada, aquesta no m'agrada tant. Pensem que el sexe oral, jo diria que de totes les pràctiques, és potser a nivell sensorial la més completa. Mm. Perquè estàs veient, pràcticament a nivell microscòpic, a nivell olfacte i a nivell gust, estàs tenint estímuls, òbviament a nivell tàctil, amb la llengua, amb els llavis, i per tant, clar, entren tots... Aquí hi ha diguéssim, un còctel de sentits que és important que identifiquem cada petita cosa i que la puguem modificar o que la puguem adaptar allò que realment ens funciona.
1: El que la practica a la seva parella sempre ho fa pensant en l'altra parella. Ho dic perquè sempre hi ha aquella cosa que al final diu molt de la parella que tens, si et vol fer sexe oral, si està disposat, no?
2: Clar, hi ha dues maneres diferents de practicar sexe oral, que de fet això ho podríem aplicar a qualsevol dinàmica compartida a nivell de sexe, eh? Una cosa és que jo t'estic fent una pràctica perquè el fet de fer-la a mi m'excita molt. Mm. I, per tant, d'alguna manera, el focus el tinc posat en la meva pròpia excitació.
0: Que això no és el més comú,
2: això
0: honestament.
2: És comú,
1: sí,
2: eh?
1: No? Sí? Sí.
2: És comú. El que passa que, habitualment, quan succeeix això, no hi ha un encaix tan bo. Perquè, clar, si t'estic practicant sexe oral, però estic molt pendent de la teva resposta, de com tu mous el cos, de com respires, dels teus moviments pèlvics, què m'estàs indicant, de si intentes canviar cap a alguna altra postura o directament m'agafes el cap, em condueixes d'alguna manera, clar, jo m'adaptaré molt més a les teves necessitats. Pot ser que aquí hagi de perdre una miqueta el focus en la meva pròpia excitació. I aquí podríem entrar en la dificultat de donar i rebre al mateix temps, no? Clar, òptim, home, òptim, és que estem centrats en l'altre. Si som capaços de centrar-nos en l'altre, i a la vegada excitar-nos molt, fantàstic. Però si no, és fàcil que aquesta pràctica, que ha de ser molt plaent pel que la rep, no ho sigui tant perquè no ens estem adaptant a les necessitats de l'altre.
0: Clar, dèiem problemàtica, jo preguntava ara amb la publicitat, generacionalment ha canviat això?
2: Ha canviat generacionalment. De generacions més de la teva edat o de la meva, Anna, percebíem el sexe oral com una pràctica molt íntima i habitualment no era allò que es feia la primera vegada que tenies relacions sexuals amb algú. És a dir, era una pràctica que es feia més endavant quan el nivell de confiança, si tu vols, o de comoditat o de manca de vergonya estava una miqueta més superat, no? En Joan deia abans durant la pausa. Era com la pràctica més guarra del repertori, no? Una miqueta era això.
0: Clar.
2: I en canvi això per generacions més antigues moltes vegades directament ja, no hi havia sexe oral.
0: No hi havia sexe oral.
1: Clar, perquè al final és una pràctica que l'objectiu simplement és el plaer.
2: Clar, correcte. No, no hi ha un objectiu reproductiu. Clar. Correcte. Mm. Aleshores, tots aquells esperem que cada vegada hi hagi menys gent amb aquest perfil, no? Que tenia una sexualitat molt basada únicament en la reproducció, òbviament el sexe oral allà no hi tenia cabuda. Però les generacions més joves han desmitificat molt el sexe oral i és una pràctica que es fa moltes vegades abans del que el sexe coital i fins i tot et diria que té un punt a vegades d'obligatorietat.
0: Pel porno?
2: Que, pel porno, clar, el porno ens condiciona sempre molt i al final el porno té un efecte tan potent que encara que tu no en consumeixis de forma directa, si tota la societat que tu t'envoltes, si els teus iguals canvien de mindset, canvien la seva manera de construir els paràmetres de normalitat en sexualitat, això t'acaba impactant igual.
1: I no també es sol associar molt a la submissió, tant en el cas d'homes, però especialment en les dones, que es vincula molt a ser submisa o ser submís.
2: Sí, s'hi vincula perquè això està molt relacionat amb el cinema, també, i una altra vegada amb tot allò que hem vist a nivell audiovisual. Sí, perquè hi ha com una cosa d'obligatorietat, a vegades. És veritat que, igual que existeix un gap orgàsmic, que n'hem parlat alguna vegada, no? En el sexe heterosexual, també hi ha un gap en el sexe oral, és a dir, les dones amb parella heterosexual, parella estable o no,
0: sí.
2: Però quan hi ha relacions heterosexuals, les dones practiquem molt més sexe oral que no pas el sexe oral que rebem.
0: Això és així.
2: Això és així. Això
0: és
2: així, clarament constatat amb les clar, al final són enquestes, no?
0: Això per què?
2: Perquè probablement es percep com a més fàcil, per una banda, tenim tots un coneixement més bo de l'anatomia masculina que no pas de la femenina, perquè els homes estan més legitimats pel plaer, no només pel plaer sexual, sinó pel plaer en general, perquè a nivell de rol de gènere, com deia en Joan, hi ha una cosa com submisa, no?, de la dona, com una obligatorietat a vegades, o una creença de que ens correspon el rol de fer feliç o de gratificar a l'altre. Però també en les generacions més joves, com et deia, per una manca d'habilitats. No conec l'anatomia, no conec exactament què és el que li agrada a l'altre. Quan ho practico en un format sovint molt basat en allò que he vist a la pornografia, que a moltíssimes dones no els hi funciona, és molt directe, molt centrat en el gland del clítoris, molt abrupte, fins i tot agressiu a vegades. I això a moltes dones no els hi funciona. Per tant, la dona acaba dient sovint no, és que a mi el sexe oral no m'agrada. Per no dir un, és que la manera com ho estem fent a mi no em funciona.
0: Quan l'ideal seria explicar-ho bé.
2: Primer ho has d'identificar,
0: Ves per aquí, ves per allà.
2: Sí, correcte.
0: Fes això, fes l'altre, no?
2: Provem. S'ha de prendre com un joc. És a dir, el sexe oral amb una parella nova és un escenari diferent. I hauríem de ser una miqueta juganers en aquest sentit, no? Provar postures, ser capaços de dir, m'està fent mal el coll. Clar, el sexe oral a vegades cansa. I el que hem de fer és trobar una postura que sigui més còmoda.
1: Per les dones pot arribar fins i tot a ser més fàcil arribar a l'orgasme amb sexe oral que amb penetració?
2: Amb penetració. Hi ha moltes dones, les que tenen una parella, no? Les que coneixen molt bé el seu cos, que els hi practica sexe oral de la manera que els hi funciona, que arriben amb més facilitat a l'orgasme, que no pas amb penetració. Recordem que l'òrgan principal a nivell genital és el clítoris. No, no són les parets vaginals.
0: Quines preguntes rares t'han fet a la consulta sobre el sexe oral, que te n'han fet segur? Des de si s'ha d'utilitzar el preservatiu, des de la higiene, des de si s'han d'empassar el semen o no, per exemple.
2: Sí, aquesta és una pregunta, per exemple, que es fa, no? És normal que la meva parella em demani que jo m'empassi el semen? Home, doncs normal des d'un punt de vista, diguéssim, estadístic, no ho sé, no tinc la resposta. És legítima la pregunta, però també és legítim dir, doncs a mi no em ve de gust, no? I, òbviament, no hem de fer coses que a nosaltres ens generen certa aversió pel plaer de l'altre, no? Una pregunta, per exemple, que apareix sovint és què passa amb el 69? Què passa amb el sexe oral simultani?
0: Clar, abans
2: no?
0: Deies les postures, exacte, i que els dos gaudeixin alhora.
1: No estàs per res, no? Massa del
2: el 69
1: tot,
2: és una pràctica controvertida, perquè realment hi ha d'haver molt bona entesa entre les dues persones, han de saber molt bé quina és la postura que els hi funciona perquè cap dels dos es cansi en excés.
0: No sé si l'hem d'explicar, no cal, no?
2: No, home, tothom sap que és un 69. Però realment no és una pràctica senzilla, és una cosa que tothom coneix.
0: Estem
2: parlant
0: sembla... generacionalment, igual que...
2: No, tothom sap que és el 69. Que està molt... Aparentment està molt...
1: Fer-ho a l'hora.
0: Capiguar-se.
2: Però el que dèiem abans, no? Ser capaç de donar i concentrar-te en donar d'una manera adequada, que li funcioni a l'altre. I a la vegada estar prou desinhibit i prou relaxat com per percebre el plaer no és una tasca tan i tan fàcil, no? És com allò a vegades de coordinar amb una mà a gratar-se el pit i amb l'altra fer, no sé, fer palmes, que costa una miqueta, no? Concentrar-se en dues coses a la vegada, doncs és una miqueta
0: bona imatge.
1: I alhora també posar un valor potser que... És a dir, sempre, moltes vegades es sol associar a ser una pràctica que ha de portar-nos a la penetració i moltes vegades no, pot ser una pràctica en si igual de satisfactòria.
2: Sí, està molt bé això que diu Joan. Nosaltres preguntem sempre als sexòlegs, quan li preguntem a la gent quantes relacions sexuals tens o quan és l'última vegada que n'has tingut, en fi, la pregunta que correspongui, habitualment ens responen sempre les pràctiques penetratives. Clar. Com si la masturbació, el sexe oral... les carícies i els petons no fossin una pràctica sexual, no? Com si hi hagués la pràctica sexual top, que és aquella que acaba en penetració, i tot l'altre fossin una miqueta fos l'avantsala, no? I realment està molt bé donar-li al sexe oral un valor contundent i absolut com a pràctica sexual, perquè és així.
0: Això sempre ho dius, Raquel, és que ho hem reivindicat aquí, no?
2: Hem de canviar,
0: hi ha molt més enllà de...
2: Hem de canviar els paràmetres en aquest sentit.
0: Tema del preservatiu i malalties, que és que haurem de dedicar un altre dia, no? Sexe oral.
2: Preservatiu i malalties, òbviament, hi ha una penetració, especialment en el cas d'una dona que practica una fel·lació o un home que practica una fel·lació. En el cas del cunilingus no és tan penetratiu, però tot i així pot haver transmissió, perquè poden haver petites ferides, petites llaguetes. Protecció màxima? Home, utilitzar preservatiu. En el cas dels homes, un preservatiu masculí, en el cas de les dones, doncs aquestes làmines que tenim de làtex, no? Són pràctiques que tenen tant risc d'infecció com les pràctiques penetratives a nivell vaginal o anal? No. I, de fet, si no hi ha cap lesió visible, és poc probable que hi hagi transmissió de malalties. Ara, impossible, no ho és.
1: I bàsicament per anatomia, no? Perquè sempre es diu que les parets de la boca són molt més gruixudes i, per tant, físicament és més difícil que hi hagi ferides que es puguin contagiar.
2: I en el cas d'un penis, estem parlant de pell, el penis no té mucoses, i en el cas de practicar sexe oral a una vulva, realment el que és una mucosa estrictament és la vagina. A nivell vulvar trobem dos tipus d'epiteli diferents, llavis externs i interns, però no hi ha una mucosa com a tal. Molt important, la boca no ens l'hem de rentar immediatament després, perquè en cas de que s'hagi produït una petita contaminació, si ens rentem les dents immediatament després de practicar sexe oral, és justament quan podem augmentar la possibilitat de que aquest germen penetri, no? Per tant, en tot cas, fer un col·lutori de qualsevol cosa d'aquestes que neteja, no? Un col·lutori amb una miqueta de clorhexidina, per no dir marques, però rentar-nos la boca mitja horeta després, no de manera immediata.
0: Raquel Tulleuda, interessantíssim el tema. I tornarem, no?
2: Ens veiem d'aquí 15 dies.
0: Acabem aquí, que tenim Barça amb Carrusel i el Kit i Jugues ja sonant a Ser Catalunya. No se t'acaben els temes, Raquel.
2: És que la sexualitat no s'acaba mai, és infinit.
0: Tants temes de sexe com quadres.
2: És infinit.
0: Una abraçada.
2: Adéu.
0: Fins ara.
3: A Ser Catalunya, al balcó. Laura Polo Dalfó. Anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
4: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
3: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la 1 a la cadena Seri Ser Catalunya.
5: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque a Butarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas a Butarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprenselas ya y deje de dar pena.
6: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
3: Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
7: Connectem les cançons del llapis de memòria de... Anna Gabriel, David Trueba, la Sílvia Abril, el president Montilla, Enric Auqué, Joan Pera. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
8: Llapis de memòria, vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
9: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a Joan Miró Cercles. Una exposició essencial per comprendre Joan Miró a través de grans obres clau en un diàleg amb la llum, l'arquitectura de Sert i el recent inaugurat Jardí del Xiprés. T'esperem aquest estiu a la Fundació Joan Miró.
10: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
11: ¡Valorado!
10: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
11: 100% asegurado.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Descubre el nuevo Filbit repelente de insectos con 12 horas de protección. Filbit y los mosquitos salen pitando. Filbit. Utilice este producto de forma segura y lea las instrucciones.
13: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: És que no la conec, la pel·lícula. Ara he quedat fatal, però...
14: Bueno, tu sempre quedes fatal tota la setmana, sí que no sé.
1: El cinema no és el meu. Per això tenim aquí, perquè ens il·lustris.
13: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
3: Anar de festival... Llegir un llibre amb tota la calma. Recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
4: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
3: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la una a la cadena Seri Ser Catalunya.
15: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
16: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
17: Viu la màgia dels millors tributs a La Oreja de Van Gogh, Michael Jackson i Elton John en un entorn únic. Del 31 de juliol al 2 d'agost gaudeix del Festival del Jardí de la Boella amb concerts d'obertura, DJs dels 40 i zona gastronòmica a 10 minuts de Tarragona i Reus. Compra les seves entrades a laboella.com. Festival del Jardí de la Boella. Que no t'ho expliquin.
18: ¿Le han ocupado una vivienda? ¿O tiene inquiocupas? Vamos a recuperar su propiedad.
19: Somos Recuperamos tu Inmueble y recuperamos la propiedad privada ocupada o con impagos.
18: Recuperamos tu Inmueble, le devolveremos lo que es suyo. Primera consulta gratuita.
19: Recuperamos tu Inmueble. 643-64-11-40. 643-64-11-40.
20: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
3: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya.
21: Aquest estiu on aniràs.

0: Els podcasts del Balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada.
1: Les 7, bona tarda. Hi ha llocs de Barcelona que es poden reconèixer amb els ulls tancats. L'olor de pa acabat de fer, el soroll d'ampolles en un celler o una persiana que s'obre cada matí des de fa més de 100 anys. Avui ens aturem en dos d'aquests llocs, dos negocis que porten més de 100 anys resistint a la ciutat de Barcelona. Una tasca que, ara comprovareu, no és gens fàcil. Enric Badia, Elias i Anna Elias, mare i fill i tercera i quarta generació del Forn Elias al barri del Camp de l'Arpa. Com esteu? Benvinguts.
2: Molt bé, gràcies per convidar-nos.
1: Aquí esteu. I Toni i Meritxell Falgueres, pare i filla, i quarta i cinquena generació del celler de Gelida al barri de Sants. Benvinguts.
3: Hola, ens costa sortir de Sants.
1: Us costa, eh?
3: Sí, perquè ja sabeu que és el de New Soho.
1: Clar, i a més jo ara preguntava, heu anat alguna vegada al Forn Elias? I diu no. I heu anat al celler Gelida? No.
3: No, hem vingut aquí avui, aquesta tarda, pa i vi, a fer una missa, però just no ens havíem comulgat abans. O
1: però sí, deveu tenir curiositat pels negocis centenaris, no?
3: Uf, el meu pare, cada vegada que veu una botiga... Així, no?
1: Entres i dius, sí, Toni, sí. Dius, ei, jo també sóc dels vostres.
4: L'altre dia us en recomanaré una a Huesca, que diuen que és la més antiga d'Europa. I encara la té la mateixa família, em va agradar molt.
1: Ho veus?
4: I jo vaig fer el viatge expressament per anar-la a veure.
1: Mira, Anna i Enric, vosaltres treballeu junts, us veieu cada dia? Quantes hores?
2: Cada dia.
5: Sí, pues cada 8 dia, hores, tots no? Els dies, sí.
1: És a dir, que heu vingut plegats ara, marxareu, sí. I està correcte. Tancat ara, el forn està tancat ja, no?
2: No.
1: Ara
2: està obert. Sí.
1: En Toni i en Meritxell no es veuen tant. Meritxell viatja molt, o sigui que és una alegria pel Toni que estiguis aquí asseguda.
3: Sí, però ell i la meva mare sí que treballen junts i ara just faran 50 anys de casats i jo crec que la Generalitat ha de donar algun premi perquè és com si fossin 100 anys, no? Van dient que sí els al forn, però quan treballes i vius amb la mateixa persona...
2: Els meus pares era aquest cas mateix.
4: Sí. Però a més, figura't, llavors... O sigui, tinc dels fills. Encara jo ja, el meu jefe és el meu fill.
3: Sí.
1: Ah, el jefe.
3: Jo al meu germà li dic papa i tot, de com ens acollona. Sí. I és el gerent del celler i és el que
1: perquè,
3: està sempre.
1: Perquè, Toni, qui va obrir el celler de Gelida i quin any era? Recordes exactament?
4: Sí, el 1895, meu besavi era el que baixava amb un carro de torn, saps? Un carro de torn era el carro aquell que portava una bota i baixava amb el carro des de Gelida i llavors el venien allà. I amb la meva bisabuela,
1: sí?
4: Pues, el que feien era vendre verdura que portaven de Gelida i el vi.
1: En el mateix carrer?
4: En el mateix carrer. I el meu pare ja va néixer dintre la botiga. Jo també sóc nascut a la botiga perquè es pot dir que no hi havia temps per anar a la clínica perquè hi havia feina.
1: Perquè hi havia feina. Clar, és que estem parlant, insisteixo, negoci centenari.
4: I era molt diferent ara, perquè diguéssim era el gel. Abans, al dematí, a primera hora, es va a buscar el gel per conservar els aliments que tenies a casa. I després també teníem obert per fer la barreja o per fer el vermut al migdia. O sigui, hi era el punt de reunió del barri.
1: Home, ja baixar amb un carro, el gel, el que dius, tot ha canviat. Anna, en el vostre cas, el Forn Elias, quin any obre i qui l'obre?
2: Mira, el Forn Elias ja existia abans de que el 1917 el meu avi, els meus avis... l'agafessin com amb traspàs. Aleshores no existia aquesta paraula, però ja el propietari ja jubilava. I des del 1917, que és de la nostra família.
1: 1917.
2: Sí, la història molt similar, també d'un carro que venia d'Horta, amb el meu avi i la seva família feien

0: marxar i van veure aquest forn que es traspassava i van dir, mira, nosaltres ens guanyarem la vida fent pa aquí.
1: Sense imaginar que ja estaríeu 100 anys. Enric i la Meritxell, quantes vegades han d'haver escoltat aquesta història, no?
2: Moltes.
1: Però... quan el besavi, quan la besàvia...
2: Sí,
1: quan...
2: no m'encanso, no m'encanso.
1: És... però és sí. Un pedigrí que fardeu, no? De... vosaltres sou joves i dieu, tinc un... al darrere un negoci tan important, no?
3: Sí, jo sempre faig com la conya de aquí on em veieu tinc 130 anys, rotllo ara Miss Fuster. Però és veritat que els meus fills, jo crec que tenen 11 anys, a vegades es preocupa, no? I em diuen, la Vita, mama, és que a mi no m'agrada el vi, llavors què farem amb el seu gelida? Dic, no et preocupis.
1: Ja en parlarem, digues, ja en parlarem.
3: A tu no et passava quan eres petit que pensaves què faré si no m'agrada?
2: Sí, sí que és veritat que mai m'han posat la pressió des de casa de és obligatori que ho segueixis, ni ho he sentit des de l'entorn. Sí que és veritat que ara que ho segueixo, que ja fa uns anys veig la gent que està molt contenta de que seguim amb el negoci, amb la tradició, una mica amb l'estil de forn, que és el que fem, i de producte. Però jo encara no tinc la preocupació dels fills.
3: Però, perdona, ja sé que tu ets de periodista, però quants anys tens?
2: 30, acabats de fer ara.
3: Ah, és que sembla més jove, anar a dir, quin gust, sí. Gent jove.
1: Mira, ara parlarem de veïns i dels detalls i com es sobreviu en una ciutat com Barcelona, que dèiem que cada cop que tanca un negoci centenari ens fa molta pena. El que hem fet, Júlia Domènech, tu has anat a conèixer el forn Elies de ben a prop.
4: Exacte, Anna, jo ja els he conegut a tots dos, he vist com treballen i et puc assegurar que és un lloc molt, molt, molt especial. Escoltem-ho.
5: Són les 11 del matí, estem plantats davant de la façana del forn Elies, aquí al final del carrer Roger, al barri de Camp de l'Arpa. Fa 5 minuts que hem arribat i hi havia una cua que arribava fins al bar d'aquí al davant. També una curiositat és que venint fins aquí ens hem trobat potser una desena de forns, de pastisseries, de panaderies, exactament clòniques entre elles, tot de franquícies que res, es troben a uns pocs metres unes de les altres i volem saber què diferencia el forn Elies de totes aquestes cadenes que estan inundant la ciutat de Barcelona. Tenim aquí a l'Anna. Què estàs fent ara?
6: Doncs mira, despatxant una clienta, venent magdalenes de xocolata i valencianes.
5: Són clients de tota la vida perquè veig que els coneixes absolutament a tots, eh?
6: Sí, jo sempre dic que nosaltres som... l'Enric és la quarta generació, però que també tinc clients que són la quarta generació. O sigui, que venien els seus avis, els seus pares, ara venen els nets a comprar i això... penso que té molt de valor.
5: Això és preciós. I hi ha, per curiositat, en aquesta sala que hi ha aquí a l'esquerra, què hi ha? Què és?
6: Això ara és com un magatzem, una mica office i rere botiga, però això és el menjador de casa meva. Aquestes rajoles, a totes les fotos de quan jo era petita, surten a la meva esquena, dels cumpleanys, dels dinars de Nadal. Jo sóc molt romàntica amb aquestes coses i em va agradar conservar-la aquí.
5: Això és un goig, estar treballant al lloc on has nascut, et deu omplir de nostàlgia del tot.
6: De fet, era... soc vuitmesona i el pediatre li va dir a la meva mare que si em posava a la vora del forn no calia que em posés a la incubadora. O sigui que jo he respirat farina des del minut 1.
5: Anem a conèixer el teu fill, l'Enric, que està aquí dins de l'obrador i gràcies. Et deixo atenent a la clientela. Ens apropem a l'obrador. Aquest lloc és ben bé màgic, eh? Hola, Enric. Què tal? Els divendres és el pitjor dia?
7: No, és el dia més complet, és el dia que tenim més varietat de pa, de brioixeria, és el dia també que la gent aprofita per venir, per carregar pel cap de setmana i tot plegat.
5: Ens dirigim cap al forn de pedra, el protagonista d'aquí l'obrador. Acaba d'obrir la porta del forn. És realment gran. Quants productes hi poden cabre aquí?
7: Per exemple, de barres podem coure 200 o 300 barres tranquil·lament amb una sola volta del que veus. Si són peces més petites com brioixeria o així, ja ni les parem a comptar.
5: I quan tardeu?
7: No és el mateix cobrar un croissant o un panet d'hamburguesa que un pagès de quilo, o cada producte té el seu temps i temperatures de cocció, i aquí intentem jugar amb això, fem foc a la nit i a mig matí. Llavors nosaltres organitzem les coccions segons les temperatures que tenim al forn.
5: Realment fa moltíssima calor, ara que s'apropa l'estiu, no sé com podreu suportar treballar aquí dins dia i nit, eh?
7: Bueno, nosaltres, d'entrada, sempre, si t'hi fixes, tots anem a màniga curta. A l'hivern surto al carrer a comprar o el que sigui i vaig així perquè jo sóc una persona calorosa, jo crec que he d'estar tota la vida aquí i sóc com una estufa.
5: Jo el que sí que estic veient és que de les 5 persones que esteu ara mateix a l'obrador, tots sou superjoves. També els motiva l'ofici de forner. Se sent poc això avui en dia, eh?
7: Se sent molt poc i això és del que més orgullós estic.
5: Ara ja et deixarem de robar temps, però em vull la curiositat. Què estàs fent ara mateix? Perquè, aviam, perquè l'oient ho visualitzi, està com enroscant unes pastes d'una forma molt peculiar.
7: Això nosaltres li diem cojonudo. I els noms sempre són la meva mare qui se'ls inventa. I aquí això ve de que ella diu que vam agafar un tros de massa, li vam fer un ús i va quedar cojonudo, perquè realment és massa de croissant

0: i pel mig hi posem ou, sucre i anís en gra. I jo el que faig és trenar-ho primer i després fer com un niu, el que tu deies, com un rol. Després ho fermentem en una flanera i queda com una espècie de rosa de croissant. El dia que vingui allà us emporto i així ho veieu.
1: Perfecte, ara ja ens has fet feliç amb això.
2: On estan els cojonudos, Enric? No, és que jo he dit que era més adient portar coca de forner.
1: D'acord.
2: No, el cojonudos t'has posat com vermella i dient, home, què vas explicar? Però tu poses els noms de les pastes,
1: sí,
2: veig.
1: Sí, no, de tot.
2: Has portat un pa, de fet, que és, sí, que és el nom molt bonic.
1: Clar, és el pa de l'avi Jaume, i jo, com que ja ho ha dit la Júlia, que sóc una romàntica, doncs aquest pa el vam fer una mica quan va faltar el meu pare, doncs com a homenatge, no? Un pa que creiem que a ell li agradaria i que era un pa complet, amb una miqueta de sègol, una farina moguda a la pedra, llavors, i es diu pa de l'avi Jaume, que era el seu avi, però és que el meu avi també es deia Jaume. Hem dit, va, doncs portem això, que estarem les quatre generacions allà. Clar. Una mica...
2: Que bonic, Enric. Tens una mare que no li va caldre la incubadora perquè la van posar al costat del forn i ja va acabar de coure's ella, no? De fer-se gran. 100%. Això, clar, ja és empremta del forn, imagino. Quin moment tu dius, jo seguiré les passes de la mare, de l'àvia, de les àvies, dels avis...
3: No sé si hi ha un moment concret, una data concreta, però sí és veritat que el que dius, no? Jo he viscut l'ofici des de molt a prop, des de molt petit, o sigui, des de que he nascut. Tant les parts bones com dolentes, llavors tampoc ningú em va vendre una idea del que era l'ofici, sinó jo sé la part de sacrifici, perquè he vist la meva mare el que són les diades, el que és aixecar-se d'hora, o quan anava i encara estava a la tarda o al vespre i així, però també és la part bona, que és això, tot l'agraïment que tens de la part dels clients, com et fan sentir un mes de la seva pròpia família, o com ens tracta tot el barri, no? Com de viu està el producte amb el que treballem, que això jo crec que és el que més m'ha enganxat a mi. Mm. I no sé si hi ha un moment exacte, però sí que al final, un cop vaig acabar els estudis obligatoris, diguem, buscava cap a on seguir, sabia que era algo que m'agradava, perquè sí que ho havia pogut practicar una mica i jugar més que treballar, i sí que hi ha un punt que me n'adono de que la facilitat que tinc per aprendre en aquesta branca o en aquest sector comparat amb altres coses i l'interès que em desperta és molt, i aquí decideixo posar el foco.
2: Farina a les venes. Sí. Guillem Delso, ara escoltarem a Antoni, perquè ja te'l vas trobar i et va fer de superguia. Vas anar fins al celler de Gelida.
4: Sí, és un negoci ben diferent al forn, però també és centenari, també està ple d'històries i sobretot està ple d'ampolles. Tot això m'explica el Toni.
5: Som al número 65 del carrer Vallespí, al barri de Sants, a tocar de les Corts, i aquí, entre comerços de nova creació i d'altres de tota la vida, en tenim un de centenari, el celler de Gelida, i a dins ens està esperant el Toni Falgueres, que és la quarta generació del negoci. Toni, bon dia.
6: Oh, bon dia, benvinguts.
5: Escolta, aquí hi ha un fotimer d'ampolles. Quantes n'hi ha aquí?
6: Ui, tenim unes quasi 5.000 referències, però seleccionades, o sigui, no sabem vendre allò que no pot agradar o sigui una falsificació.
5: Però escolta, aquí, pel que jo veig, no només hi ha vi, hi ha altres tipus d'ampolles, no?
6: Bueno, també tenim destil·lats, ratafies, o per exemple tenim uns 500 tipus de whisky de Malta, o ara mira bé que aquí el Limoncello de Sorrento, o sigui, tot el que és de beure, però sempre mirem de que sigui poc i en mesura.
5: Aquí al costat de totes les ampolles que veiem, a la majoria hi ha el preu, cal tenir molts diners per poder comprar aquí o està pensat per tothom?
6: Mira, aquí et mostro aquest aparador, mira el que posem, vins que valen més del que costen.
5: Aquest local és centenari, es veu que té història. Ha sigut sempre així?
6: El meu pare ja va néixer aquí, i jo també vaig néixer aquí. Abans això era vivenda i era botiga. I bueno, ja et mostraré que encara tenim el menjador, el marbre de la cuina, però ara, és que no ho diries, tot està convertit en la botiga. I allà dintre, que també t'ensenyaré tot d'ampolles i d'això, era el pati on teníem un galliner.
5: Mira, aquí darrere veiem una mena de quadres, no?
6: Mira, els meus besavis, que són nascuts a Gelida, els meus avis, els meus pares, la Maria i jo, i el Ferran i la Meritxell. O sigui...
5: Cinc generacions.
6: Sí, segona, tercera, quarta i cinc generacions.
5: Molt bé, doncs escolta, si vols fem una volta per aquí ràpid i ens expliques si hi ha alguna cosa així especial.
6: Mira, aquí baix tenim aquest celler que tenim 100 anyades de vins.
5: 100 anyades de vins, això què vol dir?
6: Jo també he sigut... al celler de Gelida tenim segurament el vi del teu any de naixement, de comunió, de casament, d'aniversari i de noces, dels 20, 25, 30 o 50 anys, o per celebrar el divorci. O sigui, sempre mirem de tindre el millor de lo millor. O sigui, moltes vegades, quan ve gent i demana, no sé, aquests vins tan industrials i tan demandats, que fan molta publicitat a la tele i tal, saps on els enviem?
5: On els envieu?
6: A la gasolinera.
5: Gasolinera.
2: Així de clar. M'he quedat, Toni, amb lo dels vins per celebrar el divorci. De veritat que ve gent a demanar-te un vi per celebrar el divorci, o que li vas posar una mica de conya?
6: No, hi ha gent que de vegades ve a celebrar i perquè el públic, diguéssim, nostre, de vegades el tema de l'aparcament i tal és difícil i, bueno, pues, de vegades et fa el salt, no? Però quan té un compromís o té una celebració, diu, vinc perquè m'aconsellis o el casament de la filla i tal.
7: Sí, al final... Tenim una relació de tants anys amb els clients que una mica ja hem vist totes les etapes de la vida, saps? Ja ens hem fet amics i ja ens han explicat, igual que molts clients també ens han recomanat ells coses, eh?
2: Clar, sí, que som com família. Ara, tu, Anna, t'estaves emocionant quan explicava, el Toni li explicava al Guillem que havia nascut allà, les gallines,
1: és que el producte, no? I la família de veïns, no? Però a casa meva també hi ha un pati que era l'eixida, que tenien les gallines, també sabem la història i hem compartit moments superimportants, perquè a la taula, doncs, sempre hi ha un pa o un pastís o una botella de cava.
7: Sí, de cava. Sí.
6: Els negocis eren per subsistir, eren per fer bullir l'olla.
2: Sí.
6: No es anava a buscar que donés molts calés ni res. Era passar la vida i atendre el millor possible la gent del barri.
2: Però hi ha fidelitat, o sigui, els veïns aprecien aquests 100 anys. Sí. És a dir, us els cobreu bé, per entendre'ls. No econòmicament, sinó que de fidelitat, no?
6: Sí. Jo crec que la gent moltes vegades potser no ve a buscar res, a comprar res, perquè diu, ara no veig, i tal. Però bueno, home, però vine'ns a saludar.
2: Ai, venen.
6: I què tal,
2: els
6: com estàs?
2: També
6: i,
2: venen.
6: Tal, sí. Sí. I una cosa, i jo els fills, saps com els vaig començar a que entressin dintre el negoci? Quan anàvem de vacances sempre anàvem a veure coses de vi.
2: Clar.
6: I vinga, que si a Escòcia, que si al puesto de Rom, o que si amb una dominació d'origen de vi i tal, i bueno, així es van
2: molt
6: anar
2: llest,
6: posant.
2: Toni, clar, i mira, ara una mica a vegades ja no és el Toni, és el fill... Sí, de la Meritxell, no, de la periodista sommelier,
7: no, el fill no, el pare, no em posis que sóc la cinquena generació, no em posis la tercera. No,
6: jo ara quan vaig a un puesto dic, jo abans era el Toni Falgueres, però ara sóc
2: clar,
6: el pare del Ferran i la Meritxell.
2: No,
7: mentre li diguis Ferran i Meritxell, però quan li diguis la Wines and the City, tant que, clar, jo la meva feina de vins l'he portat més a comunicació, no tant estar a la botiga físicament, sinó sempre estar a les xarxes. I a principi una mica li explotava el cap, igual que el meu germà.
2: No estaves d'acord que la Meritxell fes més a fora que dintre del celler?
6: No, bueno, jo sempre, saps allò, si qui hi ha a la botiga, no? Que s'està morint i diu, qui hi ha a la botiga?
7: Sí, l'acudit aquest,
6: saps? I ara saps què? Que el Ferran, per exemple, veig que va amb l'ordinador amunt i avall i a lo millor a les dues de la matinada
7: té que
6: parlar amb un dels Estats Units perquè ens ha demanat unes ampolles i tal, i per exemple jo he estat tota la vida allà i per vendre, no sé, els magnums de Don Perignon, doncs n'hi ha vengut 50, doncs ell en una nit s'ha vengut dos palets. Clar. És clar, tot això, i ara estem venent pues, a Bèlgica, a molts països, a Singapur...
2: Perquè us heu adaptat als temps. Clar, vosaltres, per exemple, la Júlia va tornar dient, treballa moltíssima gent jove, que no és tan fàcil que un forn atregui tanta gent jove. Tu, perquè que dèiem, farina a les venes, però que algú s'interessi de jove per l'ofici de forner...
3: Sí, no és fàcil. Jo crec que és també una de les feines que jo intento fer, no només de... treballar al forn, també ja els vaig explicar una miqueta que intento donar una mica de formació en alguna escola i d'aquesta manera també a fer una foto real de com és l'ofici ara, perquè igual dins l'ofici de forners hi ha una foto una mica que ja s'ha quedat una miqueta antiga del que és realment el dia a dia d'un forner. Sí que segueixen haver-hi diferents maneres de treballar, de fer pa, però jo he intentat trobar una que engresqui també la gent jove, que sigui més fàcil també de compaginar amb una vida social normal, amb vides de parelles, d'amistats, etc. No?
2: Ser centenari en una Barcelona com la d'ara, que canvia de fesonomia a una velocitat trepidant, que hi ha moltíssima competència en forns i en cellers, que es ven via tot arreu, tu feies la broma de la benzinera, quin és el secret? És a dir, més enllà de ser centenaris, què és el que s'ha d'insistir, perquè la competència us ve per totes bandes.
6: No sé, jo diria que ser molt noble i, per exemple, quan ve un i et demana un vi que ha sentit i tal, dic, però saps el que val aquest vi? O sigui, si vols el tinc, però no et gastis tants calés i mira que això es pot trobar molt millor i tal. I aquestes coses, per exemple, amb el cava, digues que un cava va molt bo per l'hora de les postres. No, home, no el beguis a l'hora de les postres, pren-lo a l'aperitiu. Que quan ve la
7: gent... No, el consell, no? El maridatge, o sigui, l'experiència total, no?
2: El tracte personal,
6: una venda assistida, no? O sigui, que dius, escolta'm, no et gastis el que nosaltres, jo per Nadal es pot dir que no dormo perquè tota la nit estic despatxant.
7: Però sí, somia és... encara que està despatxant. Això també suposo gent, que vosaltres, no? Les dates més...
6: I diu, tinc de fer un regal i vull quedar molt bé, doncs pues, escolta'm,
2: tu penses...
6: si vols gastar més o menys això, clar. Això, mira, jo faria això i tal, vull dir, mires una mica de saber és d'aquí, és d'allà, és més de la ceba o és més de l'altra banda, doncs pues, això...
2: Tracte personalitzat, com vosaltres, Anna, no? És conèixer... Sí. I fer explorar sobre les coses, no els productes nous que traieu, quin és el vostre secret?
8: O sigui, jo crec que hi ha una cosa que bueno, és una opinió molt personal, però aquest arrelat, aquest arrelament que tenim al barri fa que, i això, no? Generació darrere generació, no? Hem anat passant pues, les dificultats que ha tingut la gent i hem intentat estar allà. I aleshores jo penso que ells també tenen un sentiment de pertenença que és el meu forn, saps? Sí. I llavors aquesta cosa, que el nostre és molt del dia a dia... I venen i si tu t'han dit el dia abans no, perquè vaig corrents que vaig al metge, doncs l'endemà li dius i com et va anar al metge? I llavors això va creant un vincle que és com si la família es n'és fent gran, no? No tothom, però sí que és veritat que llavors bueno, la gent és al seu forn i jo penso que això fa doncs que, o sigui, el mèrit també és de que potser el barri on estem tampoc no està molt massificat, encara tens... és molt barri, no? Clot, Camp de l'Arpa, la gent s'hi sent molt del barri, llavors bueno, doncs som també aquell punt de referència.
2: Però i si apareix aquella franquícia clàssica que sol triar la cantonada i una altra estratègicament posada en forma de mandíbula de tauró, què es fa aleshores? Subsistir? Aguantar? No sé si alguna vegada heu dit, ai, ai.
3: No, home, sí, sempre, clar que sí, sempre ho penses, no? I més al principi, ara ja, com havia dit la Júlia abans, hi ha 10 forns en 10 trossos de carrer. Sí. És molt bèstia el que ha passat els últims anys. I sí que al principi ens feia una mica de respecte, però després veus això que deia la meva mare, que la gent segueix confiant en nosaltres i llavors jo el que intento fer, que és a nivell de part de producció, no, la part de venda, penso que la clau és aquest tracte proper, aquest conèixer el client, no passar per davant els teus beneficis, no, com deien també amb el celler, sinó el que realment li anirà bé a l'altra persona. Tinc aquest menjar, vull maridar això, amb què em recomanes aquest pa, o ara aquest blat no m'està sentant bé, amb què m'ho podria compaginar perquè em fos més fàcil de digerir, no?
2: Clar, que ara la gent té unes... Clar. No? Una...
7: Sí,
3: doncs jo crec que és
2: complicacions,
3: aquest equilibri entre el que tu necessites per seguir, òbviament, que el negoci segueixi funcionant i també cobrir molt bé les necessitats i la demanda del client i no perdre tampoc de vista com el criteri que t'ha fet arribar on estàs, que jo crec que també és molt important i que a vegades les tendències et podries pujar durant una època, t'allunyarien massa de qui tu eres i t'ha fet aguantar tots aquests 100 o 130 anys i quan passés aquesta tendència et quedaries fora. I nosaltres intentem, sí que agafem cosetes i anem evolucionant, però seguim tenint una línia que és el que ens ha portat aquí.
2: Us han intentat comprar alguna vegada? Toni, ha vingut algun magnat i ha dit això m'ho quedo jo i et faig aquí uns branys amb abocats,
6: bueno,
2: et,
6: ja ho veuen, ja estàs allà amb tot el cort i tal i potser ja no s'atreveixen a dir-ho, no? L'únic que sí que ens sentim moltes vegades també, per què no poseu més botigues i tal? Home, és que no tenim més mans.
2: I si voleu un tracte personalitzat mateix,
6: i després jo ho tinc molt clar que per dinar una vegada al dia i sopar una vegada al dia ja n'hi ha prou, no? I això és el que, no sé, jo crec que hi ha molta gent que podia tindre botigues perquè ara les veus totes buides i s'estan compartint en pisos, i si es posessin a treballar amb el que ells saben, amb el que ells els agrada, amb el que poden oferir, perquè ens estem quedant sense serveis. O sigui, per anar a buscar un pavó, jo que m'agrada, de vegades faig 10 voltes.
2: Doncs mira, ja ho saps, a Fornalí. Us han intentat comprar alguna vegada, també?
3: Bueno, comprar, no, ara el és el que jo explicar. Sé, eh? Sí, no, comprar com a negoci, que jo sàpiga, no, així com a negoci. Sí que és veritat que...
8: El sol, per construir, perquè per nosaltres estem en una caseta baixa, molt bonica, molt...
3: I alguna vegada sí que hi ha hagut a mi proposta d'això mateix, no? I per què no veneu en aquesta cadena de supermercats, o per què no obriu més botigues, o a tu no t'interessaria Enric Badia no sé quin producte, quan vam fer una mica el pet també de que se'ns conegués més ara així recentment. Sí que la gent vol això, no? Vol com inflar-te, aprofitar qualsevol pic que tinguis per inflar-te i empènyer-te més. I molt, molt cert el que diu, que poquet a poquet i...
2: 100 anys més pel celler de Gelida, sí, no?
6: Ja veurem.
7: Si no estarem nosaltres.
2: Fes la tècnica del teu pare i els portes a fer vinyes als teus fills, allà si s'animen.
7: Sí, no, pobres, ja han nascut quasi entre vinyes, sí.
2: I vosaltres, 100 anys més, sí, no?
3: Sí, jo dic que sí, 100%.
2: Buscareu, no?
3: 100%, sí.
2: Ha estat un plaer, de veritat, Enric i Anna, mare i fill, tercera, quarta generació del Fornalies, al barri del Camp de l'Arpa. Molta sort, vindrem a comprar pa. Gràcies per les pastes que ens heu portat.
8: Gràcies a vosaltres.
2: El Toni i la Meritxell ja ens portaran el vi que ens
7: faci. Sí, el proper dia amb un cop de moto.
2: Toni i Meritxell Falgueres, pare i filla, i quarta i cinquena generació.
6: De Sallé de Gilà, i tant. Allà.
2: I tant.
7: Al carrer Vallespí.
2: De veritat, gràcies per visibilitzar-nos aquests 100 anys d'història, de molta feina, com heu demostrat, i de molta perseverància, i d'amor.
8: Amor
2: a la feina.
8: Sí.
2: De veritat, admirada. Moltes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
2: I Guillem i Júlia, gràcies.
6: A vosaltres.
9: Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué el éxito dura tan poco? ¿Por qué la comida se ha llenado de culpa?
10: Cadena SER presenta el bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea. Del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra. Con Wyoming, Ana Belén, Iñaki de la Torre, Ángela Quintas, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncín y Rosa María Calaf, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es. Y para las 100 primeras inscripciones, excursión guiada a las Bardenas Reales. Con Gobierno de Navarra, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
11: Aquí a Cataluña, a l'estiu, som molt de platgeta. Però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
12: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
11: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a SER Catalunya. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
13: Cata Coll, què tal? Molt bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
13: Feia molt temps, no?, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
14: Sí, et diré que fa que no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, a les costes estic apretant que necessitaves descansar més de lo millor 2 dies seguits, no?, que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, a on sigui.
11: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
15: Què t'hi jugues?
11: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
15: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
16: Després de Nosaltres és un musical de Jumon Erra i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació inspirat lliurement en el trio en mi bemoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són dos actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de Nosaltres té música en directe d'Andrea Mir i és el primer musical que estarà a l'Espai Texas. Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se després de l'amor?
15: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
17: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
18: Només penso en tu.
17: Referents amb tu. La graderia del balcó. Núria Vilamala.
19: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. El Barça ja és a Birmingham per fer l'estatge de pretemporada i ha viatjat amb Ter Stegen, pendent de tancar la sessió a l'Ajax, amb Frenkie de Jong, que continua amb el seu procés de recuperació, i amb moltes carpetes obertes del mercat de fitxatges. De seguida aquí a la graderia repassem el que ens ha deixat aquest dilluns, 27 de juliol, però abans marxem cap a Vilablareix perquè un jugador del Barça, campió del món, viu una nit especial.

0: Passa un minutet de 9:15 del vespre. Entrem ja en matèria, que avui el dilluns, déu-n'hi-do, està sent intens. Santi Ovalle, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Núria, bona tarda.
0: Estàs a Vilablareix perquè ara mateix, Santi, comença un acte d'homenatge a Pau Cubarsí, campió del món amb la selecció espanyola.
1: Al poble dels seus avis, de la seva infància, per aquí està la família, més de 300 persones a la plaça del Perelló, és la plaça de l'Ajuntament d'aquest poble de la comarca de Girona, que avui doncs, li ret homenatge a Pau Cubarsí, fill del poble, el faran soci d'una penya blaurana, també doncs, li faran un homenatge del club on va començar a jugar, el Vilablareix, i més que merescut aquest homenatge, el millor futbolista jove de la Copa del Món, que va fer les seves primeres patades a la pilota i els seus primers jocs com a nen, com a infant, en aquest poble que avui li ret homenatge.
0: I Santi, una curiositat, perquè clar, tot el dia parlem de Cubarsí i de l'Estanyol, però per què l'homenatge li fan a Vilablareix? Explica'ns això.
1: És el poble on passava la infància amb els seus avis. Aquí està la seva àvia, l'acabo de veure, la seva família, els seus pares, que estan lògicament amagats aquí en l'Ajuntament, i preparats per sortir aquest acte d'aquí uns minuts, Pau Cubarsí, per veure com li ret homenatge. Va ser on va començar a jugar a futbol, al Vilablareix, i aquí va passar gran part de la seva infància, sobretot els estius, Pau Cubarsí, i aquí és on l'homenatgen.
0: Doncs un dia molt especial per Pau Cubarsí, amb un homenatge més que merescut pel jove de l'Estanyol, avui homenatjat a Vilablareix, al poble on ha crescut. I Santi, aprofito que estàs avui aquí a la graderia del balcó per fer un repàs ràpid del mercat en clau Barça. De seguida t'allibero perquè puguis seguir l'acte, però bueno, el Barça al mercat, que té unes quantes carpetes obertes, la principal, la de Julián Álvarez, que Santi, s'ha de veure com acaba tot el col·laborat de l'estiu, eh?
1: Sí, el Barça confia en que pugui haver-hi més capítols i que no es doni per tancat com fa l'Atlético de Madrid. És una negociació que porta en altes instàncies la porta amb Gilmarín i les converses que hi haurà seran aquestes, perquè els directors esportius no es parlen, Deco i Mateu Alemany, i molt hauria de canviar la pel·lícula perquè pugui mantenir una negociació per un futbolista. I el que transmeta des del Barça és que tampoc cal obsessionar-se amb un nou, que Julián encaixa molt i que seguiran intentant-ho i que si no, doncs que no hi ha tants nous de nivell que encaixin els paràmetres i econòmics del Barça i que no cal obsessionar-se amb aquesta posició.
0: Doncs veurem com acaba, eh? Tot el tema del nou del Barça, primer amb el nom de Julián i al final, si no es pot tancar, doncs a veure si el Barça aposta o no per alguna alternativa. I un altre nom propi, Santi, del que hem parlat també avui al Que t'hi jugues i que ha viatjat a l'estaix, ara connectarem de seguida amb el Nil, és el de Ter Stegen, que clar, de moment ha viatjat perquè s'ha d'acabar de tancar la seva sessió a l'Ajax, que avui hem explicat també, Santi, quins són exactament aquests problemes burocràtics que fan que no es pugui acabar de tancar.
1: Bàsicament un tema de fiscalitat, que és més car viure i jugar a nivell impositiu a Amsterdam, un 4,5% més, i Ter Stegen vol que ho assumeixi el club perquè no vol perdre diners, i el club doncs, no vol assumir la fiscalitat del futbolista, i en això estan, en aquest estira i arronsa, i esperen que els propers dies pugui haver-hi una solució al respecte, pugui fer les maletes i se'n vagi a l'equip de Mitchell.
0: De moment ha viatjat, com a mínim perquè aquests dies pugui continuar treballant amb l'equip mentre no s'acaba de tancar aquesta sessió amb l'Ajax, que això sí, Santi, entenc que no perilla.
1: Esperem que no perilli. Jo he vist moltes coses al món del futbol, però això s'hauria d'acabar tancant i s'hauria d'acabar fent, perquè Mitchell vol a Ter Stegen a l'Ajax i el Barça vol que marxi allà i està disposat a assumir una gran part de la fitxa perquè enviar-lo allà a Amsterdam a jugar.
0: I Santi, ja t'allibero. L'última en clau Barça és sobre Frenkie de Jong, que també ha viatjat aquest estatge de pretemporada i ho hem anat explicant aquests dies. De moment està fent un tractament conservador i si funciona, Santi, el que calcula el seu entorn és unes 8 setmanes de baixa, no?
1: Sí, 3-6-8 és un tractament centrifugant, se li diu, són unes injeccions riques en plaquetes i es fan 3 injeccions i a partir d'aquí doncs, el que vol és enfortir el tendó. Si això funciona són 6-8 setmanes baixa, això ho admet l'entorn de De Jong. Si no funciona són 4 mesos i haurà de passar per quiròfan. Esperem que funcioni, De Jong també ho espera, que acabi funcionant. Creu que és una opció bastant, amb bastantes opcions de prosperar aquest sistema que ha seguit i espera que en 8 setmanes pugui estar a disposició de Hansi Flick.
0: Doncs esperem que funcioni bé aquest tractament conservador, perquè seran bones notícies per Frenkie de Jong i, evidentment, també pel Barça. Santi, moltíssimes gràcies i qualsevol novetat des de Vilablareix, tens les línies obertes a qui l'agradaria.
1: Sí. Escolta, Pau Covarsí d'aquí al final de la graderia, us demano pas.
0: Ens ha fet patir aquesta connexió des de Vilablareix, però ja heu escoltat que qualsevol novetat el Santi ens demanarà pas, i el qui ha arribat a Birmingham, i esperem que ho hagi fet amb més bona cobertura, és el Barça per fer l'estatge de pretemporada. S'hi estarà uns quants dies l'equip de Hansi Flick, i allà, evidentment, també hi tenim un enviat especial de la cadena SER. Com ha anat aquest primer dia a Anglaterra? Nil Solà, bona tarda.
2: Què tal, Núria? Molt bona tarda. Doncs el Barça, que acaba de completar la seva primera sessió d'entrenament aquí a St. George's Park, ben a prop de Birmingham, entre Birmingham i Derby, l'equip de Hansi Flick s'estarà fins al pròxim dilluns. Un estatge de Flick amb les novetats de Ter Stegen i també amb els presents lesionats De Jong i Fermín, que serà atapeït i amb bastanta feina. Avui només una sessió, l'equip ha viatjat al matí, dimarts doble sessió, dimecres doble sessió, també ho farà dijous, divendres primer partit, entrenament d'activació al matí, partit contra el Birmingham de la Championship, dissabte, diumenge entrenaments, i dilluns un partit per acabar aquest estatge a les 5 de la tarda a St. George's Park, precisament contra el Preston, equip també de la Championship, precisament a St. George's Park, el Barça coincidirà amb el València. En dues etapes anteriors ja havia estat el conjunt blaugrana en aquest escenari, no li havia anat gens malament les dues vegades amb Luis Enrique, i les dues vegades va acabar la temporada guanyant títols importants.
0: Moltes gràcies, Nil. Ens espera una setmana intensa a Birmingham, que viurem amb tu de primera mà. Ara aquí a la graderia fem una petita pausa i parlem de més temes que ve carregat avui al dia.
3: La graderia del balcó.
4: La buena comunicación tiene alas. Por eso, cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión, y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
5: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
6: I tu aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Només penso en tu. Referents amb tu.

0: Asier Chávez, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Núria.
0: Déu-n'hi-do, l'estiu del Barça de bàsquet.
1: Sí,
0: avui toca parlar de sortides, perquè ja fa dies que avisàvem que era molt difícil que Toko Şengelya continués vestint la samarreta blaugrana, i efectivament Asier farà les maletes per anar cap a Dubai.
1: Doncs sí, la decisió ja està presa i ha estat comunicada al club. El jugador georgià executarà la seva clàusula de sortida, pagarà els prop de 900.000 euros que l'alliberen del contracte que el vincula amb el Barça fins al 2028 i posarà així punt i final a la seva etapa blaugrana després d'una única temporada. Una decisió que respon sobretot a motius esportius. El jugador considera que el Dubai està construint un projecte amb capacitat per competir immediatament per arribar a la Final Four de l'Eurolliga, que al final continua sent el seu gran objectiu amb gairebé 35 anys i que el Barça estaria molt lluny d'aconseguir-ho. Les condicions econòmiques també són millors, això és cert, però aquest no és el punt principal que explica la seva sortida, perquè en la decisió ha estat especialment important la presència de Xavi Pascual. Şengelya i l'entrenador català van construir una relació molt estreta durant aquest últim any al Palau Blaugrana i ara es retrobaran en un Dubai que està reforçant la plantilla per fer un salt endavant a Europa.
0: Şengelya era un jugador clau pel Barça, de fet el Barça volia que Şengelya continués al club blaugrana. Clar, buscar el substitut és clau. El Barça el té clar o no?
1: No exactament. Aviam, posem en situació. El Barça ha fet oficial avui el fitxatge de Tosané Bouman, però el club defensa que la seva incorporació ja estava prevista i que era independent de la decisió de Şengelya. Per tant, no arriba automàticament com el substitut de Toko. Bouman és un jugador físic i polivalent, capaç de jugar tant de 3 com de 4, tot i que és més 4 que 3. La sortida del georgià podria provocar el fitxatge d'un altre 4, això és cert, però el club no considera que sigui imprescindible. Bouman, internacional britànic de 25 anys, fa 2,03 metres i signa per dues temporades fins al 2028. Arriba després de proclamar-se campió de la G-League amb els Greensboro Swarm i de ser escollit millor jugador de les finals. A més, acumula una cinquantena de partits a l'NBA entre Memphis, Detroit, Brooklyn i Nova York. I, en canvi, el que sí que considera el Barça és que fa falta obligatòriament incorporar un 5 diferencial que completi el joc interior juntament amb Nebo i amb Molek Balcerowski, que també ha arribat en aquest mercat. Amb l'arribada d'aquest pivot, el Barça disposaria d'una plantilla de 14 jugadors més un 15è, que seria Mohamed Dabone. Perquè sí que és cert que no formarà part de la plantilla del primer equip, però el club vol començar a posar-lo en dinàmica. El pla és que el jove interior de 14 anys, recordem, és del 2011, participi progressivament en alguns entrenaments i que pugui tenir minuts puntuals de competició. Ara bé, el Barça el vol protegir el seu procés de creixement. De moment no formarà part de la plantilla del primer equip, com deien, ni tindrà un rol clar en la rotació, i sobretot la intenció és que no hagi d'assumir minuts de responsabilitat o de màxima pressió abans d'hora.
0: Quants fitxatges són? 8? 9?
1: 9.
0: 9.
1: 9, 9 ja.
0: I encara en falten uns quants.
1: I encara en falta almenys un.
0: Doncs tindrem un estiu mogut, l'estem tenint i el continuarem tenint. Asier Chávez, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Núria.
0: Una petita pausa i ens espera protagonista.
2: La graderia del balcó.
3: Hola, esto te interesa.
4: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
3: ¿Y lo del sorteo?
4: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
5: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
4: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
6: Valorado.
4: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
6: En España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
8: Només penso en tu.
7: Referents amb tu.

0: Aquí a la graderia del balcó hem de felicitar a una persona que divendres, en aquest mateix programa, ens deia això.
1: Per mi l'objectiu principal és tornar a estar allà dalt, quedar campiona d'Espanya i recuperar el títol, que bueno, tinc 5, crec, però clar, els últims 4 anys no l'he pogut aconseguir, amb la qual cosa doncs, tornar a ser al podi a lo més alt doncs, seria com l'objectiu principal.
0: És la Sara Gallego, l'atleta catalana, que un dia després, dissabte, es va proclamar campiona d'Espanya de 400 metres valles per 6ª vegada i després de 3 anys, gairebé 4, molt complicats per culpa de les lesions. I avui, evidentment, a la graderia del balcó la volem felicitar. Sara Gallego, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, moltíssimes gràcies.
0: I enhorabona, deus estar contenta, no?
1: Sí, la veritat que ara estic com en un núvol super, super feliç. Després d'haver tornat doncs, a aconseguir aquest títol i doncs, a més encara millor perquè ho vaig poder fer doncs, envoltada dels meus, que va venir la meva família a veure, amb la meva germana, els meus amics i la veritat que molt contenta.
0: Ens explicaves divendres tot el que has hagut de viure aquests 3 anys, gairebé 4 de lesions. Què és el primer que vas pensar, Sara, quan vas creuar la meta i sabies que eres campiona d'Espanya?
1: El primer, per suposat, com que vaig pensar, jope, que en plan m'agraeixo al no haver tirat mai la tovallola i a l'haver seguit perquè em mereix, o sigui, només per avui em mereix la pena tot el que he passat. I després pues, també per suposat doncs agrair a tota la gent que m'havia acompanyat en aquell moment que no han sigut moments fàcils i doncs a dia d'avui si estava allà era també per ells.
0: Imagino, Sara, que durant aquests anys de lesions tan complicats això que vas viure aquest cap de setmana també t'ho havies imaginat moltes vegades, no?
1: Moltíssimes, o sigui, de veritat que sobretot l'últim any, que ja com començava a poc a estar millor, m'havia visualitzat tantes vegades creuant meta primera i deia, o sigui, és que tinc tantes ganes que torni a passar això. I jo crec que també a vegades, moltes vegades és un motor que tenim de, com que t'ho imagines tant al teu cap, visualitzes tant, doncs fas tot el que està a la teva mà per aconseguir-ho. I jo crec que això em va ajudar molt a que fos realitat després.
0: I es diu ràpid, però ja són 6 títols de campiona d'Espanya, Sara.
1: Sí, això és veritat. No era conscient i quan em van dir, és el teu 6 de títol, vaig dir, ostres, que Déu-n'hi-do. Clar, que els últims 4 no hagi pogut estar i en tingui 6, és com, bueno, realment vaig començar de molt petita i tant de bo que en siguin uns quants més.
0: És la teva victòria més especial, Sara, de totes?
1: Sí, o sigui, bueno, la primera també va ser molt especial per mi, perquè a més va ser aquí a Barcelona i era com que estava a casa i era la primera vegada i no m'ho esperava. Però aquesta té un valor sentimental bastant més profund, crec, per tot el que va passar i sobretot per això, perquè crec que després de passar-ho malament ho valores tot molt i te n'adones i ets conscient de que les coses realment s'han de treballar. I així com el 2018, crec que va ser la primera vegada que vaig aconseguir-ho, no era tan conscient de tota la feina que havia darrere, no? Que em va venir una mica donat i va ser com una mica sorpresa i aquí és com, no, aquí m'ho ha hagut de currar, no? I per això jo crec que va tenir aquest pes especial.
0: Doncs Sara, estem molt contents aquí a la graderia del balcó de que t'hagis proclamat campiona d'Espanya aquest cap de setmana. Et volíem felicitar, així que l'enhorabona des dels micròfons de Ser Catalunya i moltes gràcies per haver-nos també agafat aquesta trucada després d'aquest cap de setmana d'èxits.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i res, tant de bo ens veiem.
0: I quan falten 4 minutets per les 9 de la nit, fem 2 apunts d'última hora a la graderia del balcó. Andrea de la Torre, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Núria.
0: El primer a l'Espanyol perquè José Salinas surt del club perico.
2: Sí, a lateral esquerre, suplent de Carlos Romero, jugarà cedit al Màlaga. L'operació contempla una opció de compra.
0: I a Itàlia, Andrea, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do la situació que hi ha a la selecció, eh?
2: Doncs sí, Núria. L'exfutbolista Andrea Pirlo finalment no serà seleccionador. Diu que es va assabentar a la nit que ja no és candidat per la selecció italiana, una decisió que recau en el president de la federació, Giovanni Malagò, i que ha viscut amb gran amargor tota la polèmica generada al voltant de la seva candidatura. També defensa que la seva vinculació comercial amb una casa d'aposta russa no té cap rerefons polític. Segons apunta la Gazzetta dello Sport, la federació italiana ja treballa amb una alternativa que seria Thiago Motta. Però no és l'única dimissió, ja que fa escassos minuts tant Maldini com Leonardo han anunciat la seva dimissió 16 dies després d'agafar el càrrec. Tot això mentre el president de la Federació Italiana seguia reunit amb representants de la mateixa federació. De fet, el president de la Sèrie A, Simonelli, després de sortir de la reunió, ha assegurat que s'han assabentat de les dimissions per televisió.
0: Mare meva, déu-n'hi-do la situació a la selecció italiana i aquí la graderia es va buidant. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, demà a 2:15 de la nit. L'actualitat esportiva, ja ho sabeu, a les 12 del migdia el que t'hi jugues. Ara us deixem amb Hora 25 i l'actualitat esportiva, com sempre, a 2:15 al Larguero. Gràcies per escoltar-nos. Fins demà.